0: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
1: Una alimentació sana, exercici físic i una bona assegurança mèdica. A MGC Mútua millorem cobertures i serveis per oferir la millor assegurança mèdica segons els professionals de la salut. MGC Mútua, inverteix en salut. Informa't en el web mgc.es.
2: Que t'has fet mal?
3: Sí, la molèstia al genoll, que no millora.
2: No te la juguis. El fisioterapeuta és el professional sanitari referent de l'exercici terapèutic.
4: Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. La salut en bones mans. Més informació a fisioterapeutes.cat.

amb oli i sucre, quina pensada, per donar gust a la mainada. La llesca s'unta amb el setrill, però amb molt de compte que hi ha perill. Després el sucre ben escampat, que tot en quedi ben impregnat. Ja per menjar-se'l, que res no hi ha més agradable de mastegar.

0: Mama, això és molt més que un curs d'anglès. He parlat davant de tota la classe i el profe m'ha fet thumbs up. Tinc nous bros, hem anat al teatre i ho he entès tot. I he menjat fish and chips i m'ha molat. Mama, l'any que ve hi torno, és flipant.
1: Cursos d'idiomes a l'estranger amb Rosa dels Vents. De confiança per a tu, inoblidable per a ells. Rosa dels Vents.
2: Òptica i Audiologia Universitària us ofereix...
3: Parcs de llegenda.
4: El Parc Agrari del Baix Llobregat és un parc amb una peculiaritat que el fa diferent als altres. Es caracteritza per la biodiversitat associada a l'activitat agrària. I com no pot ser d'una altra manera, la llegenda de la Pedra del Pas de la Barca, ambientada en aquestes terres, té com a protagonistes dos pagesos. Hi havia dos pagesos que tenien un hort prop de la desembocadura del riu Llobregat. Cada matí, abans que sortís el sol, anaven a collir carxofes, pastanagues i tomàquets, entre altres productes, per vendre'ls a Barcelona, a l'altre costat del riu. El Joan Ribas és un pagès de la zona del Prat i prové d'una família que ha viscut i treballat aquestes terres des de fa molts anys. Així que d'anècdotes i de llegendes en sap unes quantes. Benvingut, Joan.
5: Hola.
4: A veure, explica'ns, realment això és una llegenda? Perquè fa més la sensació que és una història real.
5: I tant, no? Totalment real de totes, totes. Perquè llavors era el Baix Llobregat era la horta de Barcelona. I llavors tant Prat com Sant Boi, que eren el més proper, bueno, i Hospitalet també, perquè no era que, el que era la zona franca, que també era d'entrar al Llobregat, però també estava ple de cases de pagès que collien tot tipus de verdures i, per exemple, el tros de Sant Boi, allà hi havia moltes, moltes arbres. Hi havia perseguers i pomeres, sobretot molts arbres. I llavors, clar, anaven a carro o a cavalls i era una corrua de carros que anaven a, amb els cavalls i les mules, anaven al Born a portar el gènere cada dia a la tarda. Al migdia collien el dematí de bon dematí i a la tarda ja es portava, perquè abans de matinada es venia... El Born es començava a la matinada, a les 6 del matí començaven a atendre, llavors.
4: Joan, això que expliques ara mateix, a dia d'avui, sembla molt llunyà. De quina època estem parlant?
5: Doncs estic parlant de, no sé, els anys 50. Jo tinc un germà més gran que jo, tenia 12 anys més gran, i com va tindre carnet, van comprar un tractor, i llavors el Born hi anava amb el tractor i el remolc. I llavors cada dia després de dinar i anava cap al Born. Tant així, i jo llavors de nen doncs anava a ajudar-lo a descarregar, perquè els melons es portaven a granel, es feien una pila al passeig del Born. O sigui, clar, tot el que es portava, les carxofes es portaven amb unes canastres, que eren com uns grans recipients fet de canya i de bímac, que pesaven 500 quilos d'escarxofes. Es portaven amb el carro i després es portaven amb el tractor, també. I les carxofes es venien a peces.
4: Que
5: o sigui, escoltaven, venien els compradors amb sàrries d'espart i deien, jo vull 100 escarxofes. I llavors es comptava les 100 escarxofes.
4: Un pont de fusta els permetia travessar el riu i arribar a temps a Barcelona per poder muntar parada al mercat. Però un dia, un aiguat va fer créixer el riu i es va endur al pont. Després de molt rumiar, van decidir que la millor solució era fer un pas de barca. Dit i fet, construïren una gran barcassa que, guiada per un cable subjectat a un costat i altre del riu, els permetia travessar-lo sense problemes. Joan, no hi ha cap mena de dubte que els pagesos formeu part de l'imaginari col·lectiu de la zona. I teniu, a més, un paper molt important, suposo, en la preservació d'aquest espai. Per molt que hagi canviat molt, d'això que ens explicaves a com és avui. Quina vinculació hi heu tingut?
5: Molta. Ja tinguin en compte, el que passa que els ajuntaments, fins a poc, no estaven molt per la feina. Nosaltres érem, inclús amb l'adveniment de la democràcia, el pes demogràfic dels pagesos, res, o sigui, en vots també són molt poca gent, però clar, ajudem a esponjar el territori,
4: clar.
5: I això és una cosa que costa, que es gastin quartos en una cosa que no produeix vots directament, saps? Sí. És així.
4: I com definiries tu a les persones que treballeu les terres? O sigui, diríeu que sou persones semblants a les d'aquesta llegenda que ara escoltàvem?
5: Sí, sí, són estoicos, amb el sentit de que si plou, plou, si fa fred, fa fred, no pot ser res, no depèn de tu, depèn de moltes coses, el preu tampoc s'ha prefixat mai, o sigui, realment és una cosa que vas aguantant, i més a més, de mica en mica, com abans era només érem a prop de Barcelona, i si hi havia una mala anyada avui, l'endemà, un altre any, doncs n'hi havia... tu guanyaves més quartos i una cosa per l'altra, no? Però ara que tu et plogui o et pedregui i et faci malbé la cosa no vol dir que a 5 quilòmetres no i ve de on faci falta, no? I amb la globalització encara és pitjor, perquè cert. Abans nosaltres al Prat feien molts balons i eren boníssims i ara es facen síndries boníssimes a les sorres, dolces, però clar, com ve els balons del Prat venien per Sant Jaume. Ara la gent a Sant Jaume està cansada de melons de un fany i falta.
4: Tornant a la llegenda, Joan, quina vinculació té amb el Parc Agrari del Baix Llobregat?
5: Bueno, això és la llegenda, és ni més ni menys que el Parc Agrari i el que és l'entorn del Baix Llobregat té un lligam amb Barcelona de sempre i pot ser de tot tipus. En el seu moment va ser com Horta de Barcelona, l'Horta de Barcelona, el graner de Barcelona, i ara pot ser pues, l'altre aire d'esbarjo que es pugui utilitzar pues, per passejar i per tindre, no amb el Barcelona, sinó el gran Barcelona, no? Amb l'Hospitalet, Cornellà. Ara ja passa de Cornellà, la gent passa no de Cornellà i de Sant Boi, al Baix Llobregat ja baixen pel costat del riu fins a baix, que a les zones humides, que és el parc natural. O sigui que hi ha un lligam, no s'ha perdut, aquest lligam s'ha variat, però encara continua, això està clar.
4: I diries que aquest conte ha ajudat a que la gent conegui una mica més la història del Parc Agrari que tu ara ens descrivies, no? Perquè tu ho vas viure en primera persona. Però perquè la gent que no ho va viure conegui les característiques que el fan únic?
5: A mi em sembla que sí, que tot això, posar en valor tot el que és els camps que envolten, que queden, que cada cop són menys, perquè infraestructures, autopistes, s'han anat retallant el desviament del Llobregat, tot es va retallant de mica en mica, no? I serà difícil conviure. I com a pagesos també és difícil viure perquè cada cop l'escala és més petita i llavors és molt difícil competir amb les grans explotacions del sud d'Espanya mateix. Però si donem per valor la proximitat i no és res nou. Per exemple, a Califòrnia els pagesos van a vendre els mercats i és biològic. I la gent ho compra, encara que no sigui massa gran, perquè saben que té un valor afegit. Per això és el que s'ha de dir a la gent, que tot el que ve d'aquí ajuda a conservar també l'espai.
4: Tot el que ve d'aquí, com, Joan, com carxofes...
5: De proximitat.
4: Tot el producte de proximitat, Joan, que ens arriba aquí d'un parc que tenim ben a la vora, productes com carxofes, com tomàquets, enciams, espàrrecs, calçots... Jo crec que se'ns fa tots la boca aigua només de pensar en tot això. En resum, Joan, l'activitat agrària és, sens dubte, la singularitat d'aquest parc de llegenda, el Parc Agrari del Baix Llobregat.
1: Has escoltat el podcast Parcs de Llegenda.

0: la nit.
1: Quan circulis per la via pública, respecta els senyals de trànsit. Passejant o amb cotxe, siga cívic. Projecte subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya amb el cofinançament del Fons Social Europeu.
2: Tanca els ulls.

0: Telèfons per a aquells que tinguin clar que volen comentar alguna cosa amb nosaltres.
1: 972-51-1268.
0: Què t'ha passat aquestes últimes hores? Quina notícia t'ha cridat l'atenció?
1: 656-19-70-62.
0: Tilin, tilin, tilin, tilin, tilin. Doncs sí, que truqui el més valent. Vinga!
2: A que truco! A que truco!
0: Bueno, va.
3: Dic Beni Bautista. Ara us diré una endivinalla. Plana com la mà, blanca com la neu, parla sense boca i camina sense peu. Aviam si l'endivineu. Moltes gràcies. Adeu.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai, ai. I ara? Bestiari de Josep Carné. El caragol. Tinc banyes que n'ofereixen. Menjo tant de verd com puc. I com una joia viva, porto un estoig al damunt. Temo sabates distretes i peus feixucs o ferrats que sabrien esclafar-me damunt la pols o l'herbam. I quan sento criatures que a la voreta o de lluny canten un caragol treu banya, mitgem moro de poruc. Bestiari de Josep Carné, el caragol.
2: Ràdio Vila-sacra 107 FM.

0: veuràs la cara més humana del geni.
1: Una aventura única que et portarà de Figueres al món.
0: Més informació al web i a les nostres xarxes socials.
1: Casa Natal Salvador Dalí, Ajuntament de Figueres.
2: És
3: Ràdio Vila Sacra.
4: Aconsegueix el certificat de professionalitat preparant-te amb Acadèmia Bull de Girona per ser vigilant de seguretat, escorta privat i vigilant d'explosius. Cursos gratuïts adreçats principalment a persones en atur i sense exàmens a la policia. Informa-te'n a acadèmiabull.es. Actuació impulsada i subvencionada per al Servei d'Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i del Servei Públic d'Ocupació Estatal.
5: Busques inspiració?
6: La NASA preveu que l'any 2040 l'ésser humà habitarà Mart. Caldran matemàtics, científics, enginyers, informàtics, metges i personal qualificat per crear aquesta nova societat. Si hem de començar de zero, si ens hem d'embarcar en l'aventura més increïble de la història de la humanitat, copiem tot el que fa del nostre planeta un lloc millor. Perquè una societat que inclou les persones amb discapacitat en el dia a dia ens fa millors a tots, aquí i a Mart. Grup Social 11. Un planeta més inclusiu és un món millor.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Detingudes 16 persones, una a Figueres, i alliberades 26 dones explotades sexualment per una xarxa criminal. També s'han fet detencions a Madrid, 4, València, 4, Saragossa, 3, Barcelona, 2 i Tarragona, 2. La majoria de clients que fan servir el servei de prostitutes són homes casats o en parella de fet. Detenen una parella i desmantellen una plantació de marihuana en una casa de Figueres. Els Mossos van intervenir 153 plantes, material per al cultiu i una escopeta de caça. Hi ha cervells que no tenen remei, com sempre us diem. L'Ajuntament de Vilabertran aconsegueix 400.000 euros per millorar l'entorn de la canònica de Santa Maria. Una bona notícia sempre ens fa falta. El pressupost final, més baix del que es demanava, es destinarà a un recondicionament general i a la millora dels accessos del conjunt monumental.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: Informació, música, entreteniment.
3: Ràdio Vilasacra 107 FM.

0: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt. WhatsApp.
1: Hola, us felicito perquè ha estat la meva banda sonora durant molts i molts dies, sobretot tornant de bolos, dins del cotxe sonava la vostra música. Per tant, moltíssimes gràcies i sou molt bona gent.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Les xarxes estan molt bé per passar l'estona. Per informar-te de Ràdio Vila-sacra, només a Ràdio Vila-sacra. Amb llicència legal de la Generalitat de Catalunya i emetent tant per al 107 de la freqüència modulada com per internet a la pàgina radiovilasacra.cat. Tosca!
2: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
3: És l'hora del pati.

0: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. Ara farem un petit experiment.

0: El Consell Audiovisual de Catalunya celebra 20 anys. El Consell Audiovisual de Catalunya és integrat per 5 membres, d'entre els quals s'elegeix un president o presidenta i un vicepresident o vicepresidenta. Els membres del Consell són triats pel Parlament en una majoria de 2/3 a proposta, com a mínim, de 3 grups parlamentaris. Aquests 20 anys, el Consell Audiovisual de Catalunya s'ha encarregat de controlar, de verificar i de tenir clar quins són els continguts que s'ofereixen en els diferents mitjans audiovisuals de Catalunya. Avui parlem amb Roger Lopatxer, que és el seu president actual. Una entrevista que ens faciliten els serveis audiovisuals de Catalunya.
1: Vint anys. Ja és un període llarg, eh?
2: És una miqueta llarg, sí. Quin balanç en fa d'aquests 20 anys i, sobretot, com ha evolucionat tot plegat? El sector, això que vostès han estat estudiant durant aquestes dues dècades?
1: El balanç és positiu, jo crec que és enormement positiu. El CAC s'ha consolidat com a autoritat reguladora i té una valoració francament bona, està malament que ho digui jo, però francament bona en l'àmbit europeu. El sector, en canvi, ha canviat dràsticament, dramàticament, diuen alguns experts, amb aquest temps. I ja no amb 20 anys, sinó amb els 10 anys. Hi ha hagut canvis molt profuns perquè han entrat actors globals, el bo que té això, i amb algunes coses, amb unes conseqüències no tan bones, i després perquè el consum audiovisual ha canviat molt, sobretot especialment entre la gent jove.
2: I això seguirà canviant, entenc.
1: Això seguirà canviant, sí, la tendència és aquesta. És que ara quan parlem de televisió, estem parlant de televisió tradicional. I la televisió tradicional, les primeres freqüències de TDT que va donar el govern de la Generalitat són del 2006, fa 14 anys. I en canvi ja estem parlant de la televisió tradicional o la televisió convencional, perquè han entrat les noves plataformes de serveis a la demanda i han entrat les plataformes d'intercanvi de vídeos, perquè la gent ens entengui. Ha entrat YouTube amb una força tremenda, i això són canvis molt, molt importants. Ja dic, l'oferta ha augmentat, això és bo, però, en canvi, l'oferta global i el que potser més preocupant en català, doncs no té la mateixa presència.
2: Aquí el paper del català és evident que és una preocupació de tots plegats, el paper que pugui tenir en aquest món que està evolucionant, però a vostè se'ls gira més feina, perquè aquesta part de novetat també l'han de controlar.
1: Evidentment, i la vam començar a controlar, l'hem començat a controlar el 2016 amb un informe sobre pornografia infantil, l'hem seguit sobre sexualització de vídeos infantils, sobre promoció d'anorèxia i bulímia, sobre desinformació. Jo recordo en una entrevista amb el president del regulador Bavarès, i em va dir, és que els serveis tradicionals hi ha poca qüestió a controlar, sí, alguna cosa, però on està ara, on hi han els continguts perjudicials és a internet. I vaig dir, sí, i efectivament ha estat així. I amb una relació que tenim, amb un conveni que tenim amb els reguladors sud-coreà, que ha vingut aquí més un parell de vegades, ells ens deien que realment el seu anàlisi, és a dir, el seu temps d'anàlisi, dediquen un 1% als serveis tradicionals i un 99% als nous serveis. És veritat que Corea
2: és el paradigma dels nous serveis,
1: ja de això, però no deixa de ser molt extraordinàriament significatiu de cap on van les coses.
2: Això vol dir que també durant el confinament, probablement, no sé si en aquesta perspectiva de xifres, però hem consumit molt, perquè hem estat molt a casa, els mitjans tradicionals i també els altres, no?
1: Hem consumit molt els mitjans tradicionals, i especialment jo crec que els mitjans públics ha hagut un increment a tota Europa. Segons les dades de l'European Broadcasting Union, entens, l'Europa de radiodifusió, han incrementat molt els serveis públics, especialment els informatius, i això es valora molt positivament, també entre la gent jove, però també hi ha hagut un increment molt important de les xarxes. Hem de dir que el de la gent jove és especialment important perquè la gent jove ha desertat molt dels serveis tradicionals.
2: També, a l'hora d'informar-se també,
1: no? La gent jove s'informa bàsicament amb els mitjans online i molt particularment a Facebook. I a Deserta, i una cosa que realment és per nosaltres és preocupant, i d'això, és que deserta molt de la ràdio. Diguem, amb l'enquesta que havíem fet amb el CEO, el consum de ràdio entre gent jove és baix.
2: A banda d'aquesta preocupació, que compartiríem fàcilment, ho entendran els oients, perquè ens dediquem a això, a banda d'aquesta situació de consum menor de la ràdio, què més han notat ara que han estat estudiant el que s'ha consumit durant el confinament? El confinament és una part especial de la nostra vida, diferent de com ha estat tota la resta. No vol dir que no haguem de tornar, tant de bo no, però en qualsevol cas marcat unes pautes diferents. Quines conclusions en treuen de tot?
1: Una és la que dèiem. Jo crec que el consum de mitjans públics, que tampoc és que estigui en el seu millor moment, i no aquí no només aquí a casa nostra, a Catalunya, sinó en el conjunt d'Europa, s'ha incrementat, i això jo crec que és positiu, i caldria fer un esforç per fidelitzar això, i especialment el consum en l'àmbit d'informatius. Però l'altre element de tendència és un consum a l'alça, a l'alça dels serveis a la demanda. I estem parlant d'aquell gran triomfador a l'àmbit d'aquesta pandèmia és Netflix. Netflix ha incrementat un 23% els seus ingressos en el primer trimestre i ha incrementat substancialment, si no recordo malament, amb 16 milions el seu nombre de subscriptors. Això és aplicable al conjunt de plataformes de serveis a la demanda. Totes també, i tenim una casa nostra especialment que té uns continguts especialment atractius, que és Filmin. Sí. Però hem de reconèixer doncs, que Netflix ha tingut un creixement molt i molt important. Mm. I això, clar, diguem, el temps és limitat, però tant si es consumeix molt Netflix, potser no es consumeix molt algun altre contingut.
2: I és aquí on el paper del català haurà de lluitar-s'ho, perquè, clar perquè aquí, en principi, no s'hi és massa, i s'hi hauria de ser.
1: El problema és que no és que no hi sigui massa, és que és gairebé nul. Un 0,5% dels continguts a Netflix són en català. Això jo crec que és especialment preocupant per nosaltres. De vegades la perspectiva, el focus es posa molt en TV3, i ho entenc, i TV3 ha de promocionar, per té el compliment de les missions de servei públic, és promocionar la llengua i la cultura catalana, però jo crec que el focus l'hem d'ampliar una mica i veure què passa amb la resta d'oferta audiovisual.
2: Que ara sap que està una mica en polèmica això de la llengua catalana,
1: sí,
2: i TV3,
1: sí, sí,
2: eh?
1: Sí, ho sé perfectament, per això deia que independentment de TV3, que ha de fer el seu treball, jo crec que en bona part dels fa, potser haver-hi algun element que no estigui prou afinat, però el que sí que necessitem és obrir el focus i que l'oferta, hi hagi més oferta en català.
2: Per cert, si algú està molt preocupat per aquesta qüestió, que ara li acabo de fer aparèixer, el català i TV3 han d'estar tranquils, entre cometes, la vida, la tranquil·litat és relativa, perquè hi ha algú que ho vella, perquè això és de les coses que vostès veien.
1: Això és de les coses que nosaltres analitzem, perquè entre les missions de servei públic està la promoció de la llengua, de la cultura i de la cultura catalana. És un tema realment capdalt des del punt de vista de les missions de servei públic. Però insisteixo, no només hauria de ser de TV3, la Televisió Espanyola a Catalunya també potser hauria de fer també més esforços en aquest sentit, i em deia el conjunt de l'oferta audiovisual.
2: Pot semblar que durant la pandèmia han deixat de passar coses. Potser, diguem-ne, aquelles que passaven fora de casa han deixat de passar, perquè fora de casa no hi érem. Ara hi tornem a ser. Però, clar, l'àmbit de les qüestions relacionades amb la xarxa i el consum a les xarxes, això sí que ha passat mentre estàvem a casa. I, per tant, tot allò que vostès han estat denunciant durant temps, han fet referència abans, qüestions relacionades amb la pornografia i els menors i tot plegat, això no ha degut aturar-se, i entenc que ha degut haver-hi també...
1: Aquí ara nosaltres en aquest àmbit durant la pandèmia, el que hem fet és centrar-nos precisament en continguts, diguem, de salut, o sigui, temes perjudicials de salut, concretament la promoció de determinats productes que diuen que són preventius o curen el coronavirus. Aquí vam denunciar 30 continguts d'aquesta, concretament 30 vídeos a YouTube que van ser retirats. Ho hem fet nosaltres i ho han fet en l'àmbit de la Unió Europea. S'han revisat 110.000 continguts, se n'han retirat 17.000. D'aquests 17.000, doncs una part ens han retirat, diguem, gràcies a l'actuació del Consell, de la qual ens sentim francament orgullosos. Això ho fem en col·laboració amb el Col·legi de Metges, que ens valida aquest tipus de productes. Ja havíem fet alguna altra actuació, una sobre desinformació en matèria de càncer i l'altra desinformació sobre el tema de vacunes. Tots dos elements jo crec que francament importants, perquè un dels altres temes que ha provocat o que estem amb aquest aquesta situació de la pandèmia és la desinformació. És a dir, hi ha una gran quantitat de desinformació.
2: Ara li anava a dir, per les xifres que diu, sembla que més aviat ens desinformin que no pas que ens informin, perquè parla de molts casos. És evident, sí, que n'hi ha molts més.
1: Hi ha molts més. Hi ha
2: i
1: molts
2: que, per
1: més,
2: tant, no és un més percentatge elevadíssim, però, no, no, però hi ha desinformació. Hi ha desinformació. Hi ha mentides.
1: Sí, sí. Hi ha desinformació, hi ha com aquestes mentides que vostè diu, hi ha fake news, sí, i ja crec que això és un dels elements a combatre. És un element on la Unió Europea està especialment interessada en fer front a aquesta desinformació. Nosaltres aquí també hem fet un seguit de recomanacions, de dir, escolta, sempre les informacions s'han de ser bàsicament, o han de ser de veure de fonts oficials, de fonts expertes, contrastades, veu un pluralisme de veus, és a dir, contrastar aquesta informació, i sobretot de vegades també, doncs, un lema que a mi m'agrada molt, que és atura't, pensa i verifica. Atura't, pensa i verifica, en anglès stop, think and check. Aquest és un lema del regulador irlandès. L'hem traduït amb algun consell nostre i ens és especialment diguem, aplicable. Jo
2: és
1: crec
2: un lema que el periodisme hauria de signar des del primer moment, sí, sí, i que intentem, evidentment intentem fer-lo anar, però sí, sí, la gent a la vida hauria de fer-lo servir també, molt probablement, perquè ajudaria. Per cert, vam posar en marxa una campanya amb 20 experts que reflexionen sobre què hem après de l'ús de les pantalles durant el confinament.
1: Evidentment, sí.
2: N'hem après alguna cosa?
1: Bueno, jo crec que, diguem, la nostra idea és ens hem fet més savis i més sàvies amb aquest d'això. Sí, jo crec que hem après moltes vegades amb aquest bon ús de les pantalles un teletreball, no? El teletreball potser no el teníem tan interioritzat i això hem après. Hem après a estudiar també a distància, i aquí és important, i hem fet també unes recomanacions d'on com es pot fer aquest estudi a distància. Aquí hem tingut algun problemes amb alguna gent que de vegades hackeja i entra en les classes. Això també ho hem d'evitar, i hem fet unes recomanacions que les hem fet amb el Departament d'Educació de com s'han de fer aquesta educació a distància. I per tant, això ho hem après, i després també hem après algú que ja sabíem, però potser ho hem intensificat. Hem après a relacionar-nos amb les famílies i amb els amics amb aquestes videoconferències. I llavors, jo crec que tot això és extraordinàriament positiu. Juntament amb això hi ha els elements no tan positius, com és aquesta infodèmia, no?, que deia la mateixa Organització Mundial de la Salut, aquests continguts que desinformen, i aquests continguts perjudicials, moltes vegades perquè diuen que curen o prevenen, i quan resulta que no, i potser tu t'ho creus, i al final tenen unes conseqüències sanitàries extraordinàriament dolentes. O informacions, desinformacions que perjudiquen notablement, com si el 5G, doncs, realment la conseqüència, sí, de la pandèmia és el 5G, o això és culpa de s'extén per la immigració, altres informacions, desinformació, que jo crec que també, diguem, circulen, i hem de saber combatre-les adequadament. I aquí em refereixo a un altre dels elements centrals de lo que és el nou panorama, que és l'educació mediàtica. El saber ser crítics, ser un critical thinking, és un pensament crític davant d'aquest tipus de continguts. També és fonamental. També la població ha de ser prou responsable i ha de saber que ha de llegir aquests continguts en un sentit analític, en un sentit crític.
2: Clar, perquè això ha funcionat, vaja, hauria d'haver funcionat, o necessitaríem que funcionés, ho han de fer funcionar durant la pandèmia, en el moment del confinament, però ara també.
1: Ara també.
2: Perquè ara ens estan donant informacions sobre què podem fer i què no podem fer, si anem endavant, si anem endarrere. Tot això t'ho ha de dir algú que et mereixi la confiança, tu li has de donar confiança i has d'actuar en conseqüència. Si això és un campi qui pugui a l'hora de rebre informació, puc fer això, puc fer allò, no sé, ve a ser el mateix, encara que no estiguem confinats.
1: Exactament, és el mateix. Jo crec que aquí cal veure les fonts, diguem, oficials d'una banda, i després, evidentment, els experts. Jo crec que aquí és important escoltar els experts. Jo crec que segueix sent l'hora dels experts, ho era molt particularment amb la pandèmia, i després jo crec que els mitjans acreditats, que tenen credibilitat i que l'han de tenir, encara més són els mitjans que s'han d'escoltar. És a dir, jo crec que una de les altres apostes que fa la Comissió Europea és les apostes pels mitjans diguem, acreditats, entre els quals els mitjans públics, per combatre precisament la desinformació.
2: Una última pregunta, si m'ho permet.
1: Naturalment.
2: Vostès fan això i ho fan perquè ho han de fer, perquè els hi marquen els estatuts, perquè és la seva manera d'actuar i és la seva manera de ser com a ens. Però la gent es pot adreçar a vostès? És que no sé si la gent té present que si nota coses es pot adreçar a vostès. La gent fins i tot s'hauria d'adreçar a vostès, sí, perquè inicien investigacions d'allò que els sembla estrany.
1: Exacte, la gent ho poden fer. Nosaltres tenim una oficina d'atenció a l'audiència i la gent ho fa en els serveis tradicionals, ja clàssicament, però cada vegada més amb els nous serveis. És veritat que jo crec que, i això em sembla que ho he dit alguna altra ocasió, que és un país que es queixa, diguem, critica molt però es queixa poc. Jo crec que val la pena que es queixin, que denunciïn que aquests continguts que no creuen que són perjudicials, moltes vegades continguts perjudicials pels menors, i que trobem a les xarxes, que ens ho denunciïn. Animem a que realment la gent critiqui, però sobretot que es queixi. Tenim un formulari molt senzill i una oficina d'atenció a la demanda. Ho agraïm i sobre això sempre donem resposta.
2: Doncs ja ho sabeu, critiqueu tot el que vulgueu i més, però queixeu-vos també. Roger Lopàger, gràcies per la feina que fan. 20 anys més per endavant, d'aquí 20 anys tornem a parlar, si volen.
1: Gràcies, i gràcies a vosaltres per fer-se ressò d'aquesta feina.
0: Gran entrevista que ens ha ofert el company de Catalunya Ràdio, de Catalunya Informació, Kilian Cebrià. Jo em quedo amb una frase que ens ha dit el president del Consell Audiovisual de Catalunya, que és aquesta.
1: El consum de ràdio entre la gent jove és baix.
0: El consum de ràdio entre la gent jove és baix, ens diu el president del Consell Audiovisual de Catalunya. Normal, amb els avançaments tècnics de l'Spotfade, del pen, o més conegut popularment com el llapis, on tu pots carregar tota aquella música que vols, que t'agrada sentir i que la pots escoltar quan vulguis, on vulguis i en el moment que vulguis, doncs evidentment la ràdio ha quedat una mica desplaçada per aquella gent, aquelles persones que d'alguna manera busquen originalitat.

aquelles persones que busquen una originalitat que les faci sentir, en l'interior, les faci vibrar. El que sempre vinc dient jo des de fa anys, sensacions. Sentir sensacions. Que parlem de sensacions i aprofitant la sensació que tenim juntets i ben arreplegadets en aquest mateix moment, aprofitaré per donar-vos una informació que crec és molt interessant si tenim en compte que els mitjans audiovisuals, tant ràdio, televisió com a premsa, ens parlen moltíssim d'Instagram, ens parlen terriblement dels tuits, sembla que la vida sigui només tuits i tuits i Instagram, però la realitat social actual de les xarxes és la següent. En el 2020, al mes d'abril, la xarxa social líder a tot el món és Facebook, amb 2.449 milions de persones, seguida de YouTube, amb 2.000 milions de persones. La tercera és WhatsApp, amb 1.600 milions de persones. Si hem d'anar a buscar la tan anomenada Instagram, ens hem d'anar a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, a la sisena posició, amb 1.122 milions. Una diferència de més de 1.000 milions en Facebook, per exemple. O si hem de buscar els tuits tan anomenats, a tot arreu que semblen que sigui el pa de cada dia, el Twitter està a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 posició, a la 14a posició, amb 340 milions d'inscrits. Per tant, la realitat, moltes vegades, família, no és la que ens volen fer creure. Per tant, tu tria el que vulguis per informar-te, per distreure't, per sentir, per veure. Hi ha tant per triar que l'oferta és àmplia i per tots els gustos. Si en un moment donat vols sentir, Ràdio Vila-sacra la tens aquí.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: K25.
3: Jacint Verdaguer, la fada de roses.

Que bonica n'és la mar. Que bonica en nit serena. De tant mirar l'ocel blau, los ulls li blavegen. I davallen cada nit amb la lluna a les estrelles. I en son pit, cabat d'amor, gronxades s'abressen. Tot escoltant l'infinit, sa dolça música apresa, na per lo mirall del cel, lo cel de la terra. Ahir vespre a la vagí, com dormia en la maresma, com dormia capdallant, escuma i arena. Los coralers de Begur, coralen dins llur barqueta. Coralers, si m'hi voleu, fareu bona pesca. Si voleu saber qui sou, sou una fada empordanesa. Les fades del Pirineu me diuen sirena. Quan ells se tiren al fons, jo en sortia amb les mans plenes. Ells trauen rams de coral, jo aquest ram de perles.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El 80% dels cultius de pera conferents de la plana de Lleida pateixen un estrès hídric sever per les altes temperatures dels últims dies. Per una banda, aquesta situació redueix el valor de la fruita d'enguany i per l'altra, amenaça la collita de l'any vinent. Menàrguens, Alba Mor.
2: El responsable de vegetals d'Unió de Pagesos, Jaume Gardenyes, aclareix que no es tracta d'un problema de falta de reg, sinó que a partir d'una temperatura determinada l'arbre col·lapsa i bloqueja el creixement del fruit. Això fa que la pera d'enguany sigui d'un calibre petit i tingui menys sortida al mercat. En vista que la situació repeteixi en futures campanyes, Gardenyes contempla la possibilitat de fer canvis de cultiu.
3: Pensem que a partir de 36 graus l'arbre no desenvolupa el seu potencial productiu, l'arbre se paralitza totalment i a partir d'ara què farem? De 36 graus i passem la major part del temps de l'estiu, llavors què passa? L'estrès hídric o l'estrès que acaba condicionant aquest arbre, ens trobem amb això, que haurem de canviar de cultiu, d'espècie i plantejar-nos posar-hi pomeres o d'altres varietats o d'altres espècies que siguin més adients per aquestes altes temperatures que tenim últimament.
2: A més, la calor està provocant segones floracions en ple mes de juliol, cosa que fa pensar que hi haurà menys producció l'any vinent. La conferència és la varietat de pera més produïda a Catalunya i representa el gruix principal de la collita de fruita de llavor.
4: Agència Catalana de Notícies.
5: Catalunya Informació. Les notícies en instant.

0: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
1: En defensa de les persones.
2: Queixa't i tens tot el dret.
1: Síndic, el defensor de les persones. 900 124 124.
3: Tanca els ulls. La cultura s'ha de viure. Siguis com siguis, busquis el que busquis, tot comença aquí. Yeah.

Potser t'ho han explicat, però ho has de viure. Gran Jonquera. Les millors ofertes i totes les marques que vols juntes en un espai més ampli i renovat. Troba tot el que necessites. Moda, complements, supermercat, restauració, amb més de 3.000 places d'aparcament gratuït i pet-friendly. Vine al Gran Jonquera. Vine al País del Shopping.

0: Bona nit.
1: Des de la sintonia de la Municipal de Vilasacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
2: Pensant en rehabilitar el vostre edifici?
3: A Revés 95, recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
2: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
3: Revés 95, professionalitat i compromís en cada projecte.
2: Informació a revés95.com.

0: Nosaltres som la Maria i l'Ariadna, i la nostra recomanació és un llibre que ha canviat la manera de pensar de molts adolescents. Aquesta història és Boulevard, que té com a autora Flor Salvador.
1: Luke i Huxley no eren el prototip de parella perfecta. No obstant això, ells li van posar una definició a allò que van crear entre dos. Aquesta és una història de dos adolescents que creen el seu propi Boulevard, on s'ajunten per una banda un blau càlid i per una altra un blau elèctric, tenyint-se per complet d'un gris nostàlgic.
0: Com diu l'autora, ¿quién dijo que después de la tormenta sale el sol cuando puede haber un rayo?
1: No us mentiré, jo abans de llegir aquest llibre no m'agradava gens la lectura, però un dia la Maria me'l va recomanar i des de llavors no he pogut parar de llegir més llibres.
0: Aquesta història a mi m'ha ensenyat que no necessites jutjar una persona sense conèixer-la, ja que pots ser la persona que et salvi la vida.
1: Doncs a mi m'ha ensenyat que no necessites una etiqueta per estimar una persona, i més si aquest resulta ser l'amor de la teva vida, i que la gent només canvia si de veritat la val la pena per la persona que ho fa.

0: ara, propostes comercials, sensacionals.
1: Ditinet, neteges professionals, apartaments, despatxos, cases, restaurants, comunitats de veïns, vidres. La neteja més efectiva requereix d'experts. I els experts, ara per ara, són Ditinet. Telèfon 610-93-64-65. 610-93-64-65. Truqui i veurà els resultats.
2: Estàs a punt de graduar-te a la universitat i no tens clar què faràs el curs que ve? Busques una especialització que et doni més oportunitats de futur? Doncs el teu màster és a la Universitat de Girona. Tens tota la informació al web udg.edu/màsters. Fes el teu màster oficial a la UDG. Impulsa la teva carrera professional. Preinscripció oberta.
3: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
4: Tria Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.

0: Поличика, пика, паярика, кама, тортой, бакарика, батани, сис, поличикс, пикс, паярикс, кама, торта и бакарикс.
1: La Casa Natal de Dalí a Figueres exposa una mampara de l'artista empordanès que va pintar als anys 20 del segle passat. És un préstec del Museu Reina Sofia i és la primera vegada que s'exhibeix després d'haver-la restaurat. Figueres, Laia Claret.
2: Dalí va agafar un paravent, un biombo vell, del seu pare i el va decorar amb figures xineses. Persones amb ventalls orientals, amb ocells, fanalets de colors, i predomina el groc i el taronja a les figures sobre un fons blau. L'obra d'un jove Dalí, Mariona Segurañas, és la regidora de Cultura.
3: És la primera aproximació de Dalí a l'art decoratiu, no? Ens fa pensar també una mica amb els títeres que treballava l'Hinojosa, el Federico García Lorca, tota aquesta generació del 27, però això ho fa un Dalí molt jove, d'uns 18-19 anys, un Dalí que vol experimentar.
2: És una peça que s'ha exposat molt poc, segons el comissari de la mostra, Ricard Bru.
4: Aquest paravent és una peça única del primer Dalí, d'un Dalí molt poc conegut. És una peça molt inusual dins de la seva trajectòria i que pràcticament no s'ha exposat fins ara.
2: Serà a la Casa Natal fins al 13 de setembre.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Tu pots ser part del canvi.
9: Quina sort estar tranquil.
10: Recordi bé aquesta combinació.

0: De puente a puente y tiro porque me lleva la corriente.
1: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
2: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
3: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
4: M'interessa.

0: cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.

0: Lletres d'Or, amb Blanca Busquets. Fa 100 anys del seu naixement. Joan Vinyoli i Pladevall va néixer a Barcelona el 3 de juliol del 1914. Va treballar des dels 16 anys en un editorial i allà es va quedar fins a la seva jubilació. I és que la poesia no és la solució per qui vulgui guanyar un bon sou, ni tan sols la poesia extraordinària com la de Vinyoli. Admirador confés de Rainer Maria Rilke, li tradueix un poema abans de la guerra i és arran d'això que coneix Carla Riba. El 1937 publica el primer recull de poemes, Primer desenllaç, i així comença la seva trajectòria literària. El segon poemari ja és del 1948, De vida i somni. I és als anys 50 que guanya el premi Ossa Menor amb Les hores retrobades. A poc anirà publicant poemaris que cauran com gotes d'aigua sobre uns lectors que descobreixen uns versos que no s'assemblen a res i que no busquen precisament la perfecció.
1: No la cançó perfecta, sinó el crit que invoca Déu és necessari, car no com l'àliga en té prou el nostre cor a moure bé les ales. Amb ulls encesos, cal entrar dins la nit del misteri perquè el secret, així com l'aire que bat els ulls, penetri fins al cor.
0: Tot és ara i res del 1970, ara que és tard del 1975. Cants de Bellone, del 1982. Domini màgic i passeig d'aniversari dels últims temps són els seus poemaris més importants. I si Vinyoli admira Rilke, Juan Goytisolo admira Vinyoli, tant que li tradueix els poemes. I és que tard, però sort, que el comencen a reconèixer. Joan Vinyoli es preocupa en els seus poemes de la vida, de la mort, de la fe que ve i que se'n va. Comunica i arriba. Vinyoli és per sentir i no per llegir. Va rebre premis grossos a partir del 1976, quan ja tenia una edat. La Creu de Sant Jordi, el Crítica Serra d'Or, tres cops el Premi de la Crítica. I l'home que havia hagut de viure del que publicaven els altres va morir a Barcelona el 30 de novembre del 1984. La justícia poètica arribava una mica tard.
2: Lletres d'Or.
3: Brilla amb llum pròpia al Shopping Andorra Festival. Compres, música, espectacles, gastronomia i activitats per tota la família. Consulta l'agenda Visit Andorra.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: En plana internacional, l'Iran i els Estats Units han tornat a intercanviar atacs aquest diumenge amb míssils i drons i han creat confusió sobre quin és l'estat de la navegació a l'estret d'Hormuz. Durant la matinada, els nord-americans han bombardejat 140 objectius iranians per respondre a l'atac contra un vaixell amb bandera xipriota prop d'Oman. L'Iran ha estès les hostilitats a gairebé tots els països del Golf Pèrsic, on hi ha bases nord-americanes, i a Jordània. A la tarda, els Estats Units han tornat a atacar les illes iranianes de l'estret d'Hormuz i han fet un mort i dos ferits. El règim persa, per la seva banda, ha bombardejat instal·lacions frontereres de Kuwait i un camp kurd a l'Iraq. El president dels Estats Units ha assegurat en una entrevista a la cadena NBC que l'estret d'Hormuz està obert i que els iranians van començar els atacs quan estaven a punt d'arribar a un acord.
2: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron un vaixell.
3: They launched a drone at a ship.
1: Però Teheran ha volgut deixar clar que l'estret d'Hormuz està tancat fins a nova ordre. Els atacs d'aquest diumenge han provocat que Oman, que va estar negociant dissabte amb l'Iran, hagi convocat aquest diumenge l'ambaixador iranià. El Pakistan, que és el país que fa de mediador, ha fet una crida a la contenció i el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha demanat a les parts que reprenguin de forma urgent les negociacions.

Som catalans. Mengem pernil de jabugo. Prenem vi de la Rioja. Anem a prendre el sol a Andalusia. Visitem el Museu del Prado i anem al teatre a la Gran Via Madrilenya. Som europeus, no excloents. En una Catalunya estat, continuarem consumint productes espanyols de qualitat i farem turisme a tot el món, incloent Espanya. No facis el joc als demés. Sigues intel·ligent. Dona exemple. Per una Catalunya estat dins d'Europa amb lligams econòmics i culturals amb la resta del món.

0: informació, música, entreteniment.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Ja són 625 els morts pel brot d'Ebola i prop de 1.800 els casos confirmats, segons el govern de la República Democràtica del Congo. A més, hi ha 764 pacients aïllats en hospitals i prop de 300 persones que han superat aquesta febre hemorràgica. El brot, actiu des del 15 de maig, es concentra a la província d'Ituri, l'epicentre, però també s'ha estès a les regions de Kivu del Nord i Kivu del Sud del Congo. La variant del virus de l'Ebola que circula té una letalitat entre el 30 i el 50% i, segons l'Organització Mundial de la Salut, es tracta del tercer brot més greu que hi ha hagut mai.
0: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
3: La nit.
4: Posem-hi una mica de música.

0: ajudant els ajuntaments, la Diputació us ajuda en el vostre dia a dia.
1: Esports. Millora i condicionament d'equipaments municipals. Organització d'esdeveniments esportius i ajuts a l'esport.
0: La Diputació dona suport tècnic i econòmic als municipis. Diputació de Girona, al costat dels ajuntaments. Al vostre costat.
2: Quan la realitat és trista i avorrida,
3: el millor és inventar-se una bona història.
4: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries.
5: Convertides en sensacions.
6: El secret de l'amor.
7: Hola, Àngela, d'on truques?
8: Bueno, ara de l'autopista.
7: I quin és per tu el secret de l'amor?
8: Doncs em sembla que és important conservar cada un una mica el seu territori. Poder fer moltes coses junts, però tenir cada un el seu espai vital, de fer coses diferents, sense l'altra persona, per, no sé, per poder tenir una vida pròpia també, que no estiguis dependent de l'altra, no?
7: No perdre la individualitat.
9: Suposo que això de l'espai vital, Àngela, és una mica metafòric, no? Perquè amb
8: metafòric, és a dir, vull dir, tu poder... estàs amb la teva parella, però tu pots viatjar amb uns amics i, bueno, que tot es porti una mica... Una mica així, no? I no perdre... I també no perdre... O sigui, no perdre aquest punt de... No sé com dir-te, de...
9: D'independència.
8: Sí, sí, aquest puntet que dona també joc a que l'altra persona sigui també interessant, no? Per les coses que fa.
9: Deia això de metafòric perquè amb les dimensions que tenen els pisos actualment tenir un espai vital per cada un és complicadet,
8: metafòric,
9: eh?
8: No, vull dir que tu puguis... Vull dir, no centrar-te tant en la teva parella que no hi hagi res més a part de vosaltres dos, m'entens?
9: Molt bé, molt bé.
7: Gràcies per trucar.
8: Això és important. Vinga, gràcies.
7: Adéu.
10: Hola, Joan.
11: Hola, Sílvia.
10: Què fas aquest cap de setmana?
11: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: I parlant d'emocions.
1: 15.
2: Hem de parlar de música.
3: Anys 50. Tot just fa una dècada que s'ha acabat la Segona Guerra Mundial. Els Estats Units en són els clars vencedors i molts joves europeus s'enlluernen amb tot el que arriba de l'altra banda de l'Atlàntic. Al sud d'Itàlia, aquest way of life americà topa amb una societat molt tradicional i el contrast entre ambdues formes de fer ha quedat documentat en cançons com aquesta.
4: Tu fa l'americano, americano, americano, gente mexicano fa fa.
3: És un tema del cantant napolità Renato Carosone, compost a petició de Nicola Salerno. Aquest lletrista, que es va fer popular amb el sobrenom de Nissa, treballava en una cançó per presentar a un concurs de ràdio. Havia escrit diferents lletres, però li faltava la música. Així que va demanar a Carosone, que en aquella època era un intèrpret molt popular a Itàlia, que en triés una per posar-hi la melodia. La que més li va agradar va ser Tubo fa l'americano. I en poc més d'un quart d'hora, combinant un ritme de swing i jazz, va trobar les notes que millor li esqueien. La cançó es va popularitzar a principis dels 60 quan va aparèixer a Capri, una pel·lícula protagonitzada per Clark Gable i Sophia Loren, on l'actriu italiana la interpretava en una de les seves escenes. Però més enllà de la seva bona fórmula musical, una de les claus de l'èxit que va tenir Tubo fa l'americano en aquells anys de postguerra va ser la seva temàtica. La cançó parla d'aquest corrent proamericà que va fer que molts joves abandonessin part dels seus costums rurals i adoptessin alguns dels referents socioculturals importats dels Estats Units. Al llarg dels seus versos, la cançó es refereix de forma satírica a tots aquells que miraven d'assemblar-se als americans, jugant a béisbol, bevent whisky amb soda, ballant rock and roll o fumant camel.
5: Ready for a real smoke? Have a camel. Camel's real taste satisfies longer. Have a real cigarette. Have a camel.
3: La roba, la música, l'esport i les marques d'alcohol i tabac que triomfaven aquells anys als Estats Units es van convertir en icones d'una moda que feia sentir aquells joves italians més moderns i interessants. La cançó de Carosone recollia alguns d'aquests elements i en un to de crítica burlesca els presentava de manera molt gràfica mentre descrivia el prototip de noi víctima d'aquesta americanització. La conquesta del món a través de l'exportació d'elements propis de la cultura americana era un corrent que feia anys que s'havia anat forjant des de la política. Tenia el seu origen en la doctrina del destí manifest, una idea sorgida a l'època de l'arribada dels primers colons al continent i que, evolucionada en el temps, defensa la creença que els Estats Units són una nació destinada a expandir-se. Va ser a partir d'aquest supòsit que el país es va anar annexionant als diferents territoris d'Amèrica del Nord al llarg del segle XIX i, posteriorment, es va fer servir també per justificar el creixement territorial fora del continent.
6: There can be no compromise in the fight for Americanism. I am confident that our people will work hand in hand.

0: public man who in good faith does all that is possible to see that the United States so conducts herself as a nation.
1: Amb l'arribada de Theodore Roosevelt a la Casa Blanca, el 1901, els preceptes d'aquesta doctrina del destí manifest es van actualitzar. I a banda de legitimitzar l'intervencionisme polític emparant-se en l'autoadjudicació del rol de garant de la seguretat de tots els països, el president americà va recollir la idea formada uns anys abans que els Estats Units tenien un destí especial que calia compartir amb la resta del món. Una idea que va sintetitzar amb la frase «L'americanització del món és el nostre destí» i que durant la primera meitat del segle XX va servir per conformar un model americà de pràctiques socials i culturals que posteriorment s'exportaria arreu.
2: Tu fa l'americano, americano, americano.
1: Tots els elements propis dels Estats Units a què es fan referència a Tu vo fa l'americano formen part d'aquest imaginari i a la cançó de Renato Carosone actuen com a caricaturització d'aquells joves italians dels 50. Amb el temps, Tu vo fa l'americano s'ha acabat convertint en tot un clàssic, versionat en diverses ocasions i utilitzat com a icona musical d'aquells anys. A la gran pantalla, el tema va tenir el seu gran moment de ressorgiment a finals dels 90. Va ser gràcies a la interpretació que en van fer Jude Law i Matt Damon acompanyant l'artista italià Rosario Fiorello a l'enginyós Senyor Ripley. La tria de Tu vo fa l'americano per a la banda sonora d'aquesta pel·lícula és l'homenatge que el director Anthony Minghella va fer a qui va ser un dels referents musicals de tota una generació de joves italians. Va ser aquesta generació la que va convertir Renato Carosone en un dels cantants napolitans més rellevants de la segona meitat del segle XX i també la que, entrats als 60, amb l'arribada dels Beatles, va fer que aquest es retirés al no poder competir amb aquell nou estil musical que s'imposava procedent del Regne Unit.

0: escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: Us imagineu la història que ens portem entre mans?
4: Uau, quina oferta!
5: Més informació a Amazon.es.

0: I és moment per la cultura.
1: Hola a tothom. La paraula app, escrita amb dues P's, és una abreviació de la paraula application, aplicació. El nom d'una de les aplicacions que pràcticament tothom fa servir té implícita aquesta paraula, WhatsApp. Aquest nom ve de l'expressió WhatsApp, que en anglès vol dir com va. Però en lloc d'escriure app, escriuen app, que sonen igual. I en català podem dir app? Sí, podem, però tenint en compte que tenim la paraula aplicació, que és catalana, potser podem evitar parlar tot el sant dia de les apps. Els anglicismes estan bé, però tampoc cal que substituïm totes les nostres paraules per anglicismes. No trobeu?
2: Això és...
3: És meravellós.
4: El Déu del Cí em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
5: D'amor?
4: Sí.
5: Quan?
4: Aviat.
5: Aviat?
4: Molt aviat.
5: Molt aviat?
4: Ja.
5: Ja?
4: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

Empresa impulsa el creixement de les empreses catalanes des de Catalunya i 40 oficines arreu del món, ja sigui per innovar, per expandir-se internacionalment o per transformar-se. Acció és l'acompanyant imprescindible per fer realitat qualsevol projecte empresarial. Entra a acció.gencat.cat i descobreix els ajuts i serveis d'Acció. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Parlant de música, amb Margarida Arbàs.
1: L'organologia. L'organologia és la ciència musicològica que estudia els instruments musicals. La paraula ens pot fer pensar en un instrument musical concret, l'orgue, i és que en realitat tot ve del mateix, del grec organon, que vol dir eina, instrument, i també orgue. És un derivat d'ergon, que vol dir acció o obra. Òrgan, organisme, organitzar i orgànic tenen el mateix origen, i també organigrama, la representació de les relacions i funcions dels elements que formen part d'una organització. Paraula que també ve d'òrganon. Organitzar els instruments és precisament el que van fer els dos organòlegs que donen nom a l'esquema Hornbostel-Sachs, pel qual, des del 1914, els diferents instruments musicals es classifiquen en quatre grups. Més endavant s'hi va afegir un cinquè grup, però part d'això continua vigent. Repassem-los. Els idiòfons produeixen el so per la vibració de tot el material que els forma, per exemple, unes castanyoles. Els membranòfons per la vibració d'una membrana, és el que fa un timbal. En els cordòfons, com la guitarra, vibra una corda o unes quantes. En els aeròfons vibra l'aire, com en una flauta. I finalment, en els electròfons, com un sintetitzador, el so es genera per mitjans elèctrics o electrònics. Fins ara hem parlat de coses molt grans, organitzacions, organigrames i organismes. Toquem de peus a terra i tornem a les coses petites amb una frase feta. Ser l'últim pet de l'orgue, que vol dir ser poc important. I és que els orgues, aquests instruments tan solemnes, de vegades, quan ja han acabat de tocar, se'ls escapa una nota que no ve a tomb. És l'últim pet de l'orgue. I és que no som res.

0: Ministrius de Llars.
1: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
0: Ministrius de Llars.
1: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
4: Aquest poema està dedicat a un gran constipat i, si li escoltem bé, trobarem algun remei per poder alliberar-nos d'ell.
5: Hola, soc la Lota vestida de batícel. El poema que he escollit es diu Constipat i ho ha escrit Lola Casas. He escollit aquest poema perquè és el que te passa a l'hivern. Constipat, el meu nas està esverat, el coll em fa pessigolles i la tos m'ha replegat. La gola la tinc ben resposa, com si fos un fregall vell. El mocador a tota hora, mel i suc de llimona i un drap mullat al clatell. Quin constipat que tragino, el cap el noto bullent i la mare, que és molt sàvia, em porta un brou ben calent. Apa, t'abriga, no t'amoïnis, com tu hi ha una pila de gent.
4: Moltíssimes gràcies, Lota, per escollir aquest poema tan i tan curatiu. Fins al proper Embaladits. Adeu.
5: Adeu.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Per primera vegada, un hospital públic de Girona ha començat a fer reconstruccions de clítoris a dones que han patit una mutilació genital. Fins ara, aquestes intervencions només es podien fer a Barcelona. A més, s'ha establert un sistema de treball conjunt amb els centres d'atenció primària i les entitats del territori, que són les primeres que detecten aquests casos. Sal, Fèlix Martín.
2: Les operacions de reconstrucció de clítoris les han començat a fer a l'Hospital de Santa Caterina de Sal, al Gironès. Fins ara només se'n feien a l'Hospital Clínic o la Clínica de a Barcelona. Sal, amb molta població immigrada d'origen subsaharià, és precisament un dels municipis de Catalunya on s'han detectat més casos de mutilació genital femenina. En el primer any de funcionament de la nova unitat han atès ja 22 dones i a 5 els han fet una reconstrucció del clítoris. Han començat a Sal, però la intenció és estendre-ho a tota la demarcació, i en aquest punt és bàsic que expliquen la col·laboració amb els ambulatoris, els serveis socials i les entitats que treballen amb aquest col·lectiu. Ho ha explicat la cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital de Santa Caterina, Alicia Carrera.
3: Tenim un circuit establert en primària, que és bastant àgil, perquè ens puguin derivar aquelles dones a la unitat hospitalària que requereixin o vulguin informar-se sobre la possibilitat de fer una cirurgia reconstructiva.
2: I posa en valor que finalment es disposi de la nova unitat de cirurgia Sal, que eviti a aquestes dones haver d'anar a Barcelona, perquè això feia desistir moltes afectades.
3: El problema que hi havia era que pel fet que es vien a desplaçar, que no els era proper i també era un entorn que per elles no era familiar, sovint doncs desistien de continuar amb el procés.
2: A més de l'operació, a Sal es fa un procés d'acompanyament mèdic i psicològic de la dona afectada, que també pot seguir tractament amb fisioteràpia. En els últims anys, més de 200 dones han fet aquesta reconstrucció a la Dexeus o al Clínic.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
4: Apa, posar el volum ben fort i gaudiu.

0: enganxa't.
1: Tria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. A Bacus patrocina aquest espai.
2: Hola, bon dia. Jo trucava perquè abans, quan sentia que Espanya és dels països que tenen més pisos en propietat, això, més que per gust, és per obligació. Perquè quan el ministre Boyer va canviar la LLAU, la llei d'arrendaments urbans, van passar d'un extrem a l'altre. En aquests moments, la llei que només permet 5 anys de lloguer fins a la revisió del contracte, el llogater queda completament indefens davant d'una revisió a l'alça. Si això ho acumulem durant tota la vida fins a arribar a la jubilació, una persona treballadora normal amb la jubilació, és impossible que es pugui pagar el pis de lloguer. Molt bé.
3: Vida Sacra.

0: És prou, no estàs sola.
1: Què és la violència de gènere?
0: Qualsevol agressió física o psíquica d'un home a una dona que és o ha estat la seva parella.
1: Telèfon 24 hores contra la violència masclista. 900 900 120.
0: Digues prou, no estàs sola.
1: Qui t'espia no t'estima.
0: Soc dona. Com sé si em maltracta?
1: Telèfon 24 hores contra la violència masclista. 900 900 120.
0: No estàs sola.
1: Qui t'estima no et farà plorar.
0: Quines conseqüències té? Salut, psicològiques, por, terror, vergonya, culpa... Què suposa per a les dones i els fills?
1: Telèfon 24 hores contra la violència masclista. 900 900 120.
0: No estàs sola.
1: Sense por.
0: Per què costa tant sortir-ne? Per què aguanta? Per què no se separa?
1: 900 900 120.
0: Com puc sortir-ne?
1: Digues prou, no estàs sola.
0: Telèfon 24 hores contra la violència masclista. 900 900 120.
1: Explica-ho, callar no ajuda.
0: Qui pot ajudar? Com puc ajudar? Què es pot fer? Què s'ha de fer? Què no s'ha de fer?
1: Telèfon 24 hores contra la violència masclista. 900 900 120. Digues prou, no estàs sola.
2: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi, apuja el volum.

sang del senyor jutge, jo m'hi vull rentar les mans, jo m'hi vull rentar les mans. Amb la sang del senyor jutge, jo m'hi vull rentar les mans, amb la sang de les ninetes, els cavalls hi nedaran, els cavalls hi nedaran.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Oi que quan tens confiança en algú li expliques tot? Doncs això és el que fem a Bonària. A partir d'ara, els productes Bonària trobaràs un codi QR que et permetrà saber-ne l'origen, la traçabilitat i l'elaboració. Per nosaltres és una qüestió de transparència. Per tu, de tranquil·litat i qualitat. Bonària, directe del camp.
3: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. Avui us proposem un llibre que reivindica l'aportació de les dones en l'àmbit de la salut i la medicina a Catalunya entre els segles XV i XX.
1: L'obra Dones sàvies, herbolàries, llevadores, infermeres, metgesses, d'Elisenda Albertí, fa un recorregut històric per la vida de dones que, malgrat les restriccions socials i culturals de l'època, van exercir professions relacionades amb la cura i el benestar. I descobrirem les seves aportacions i com van poder desafiar les normes establertes per superar les limitacions que la societat els imposava a causa del seu sexe, unes limitacions que, de vegades, les conduïen fins i tot a ser acusades de bruixeria. Es tracta, en definitiva, d'un llibre que vol reflectir la contribució de les dones en l'àmbit de la salut al llarg dels segles i com van ser clau, fins i tot, a la definició del nostre actual sistema sanitari.

0: L'has escoltat. L'energia nuclear torna a ser atractiva? Per què s'inverteix tant i quins dubtes planteja?
1: Les grans empreses tecnològiques s'inclinen per l'energia nuclear en la cursa frenètica per crear centres de dades que desenvolupin la intel·ligència artificial. La nuclear ha estat una font d'energia sota sospita, però que ara revifa amb inversions multimilionàries com a alternativa a la ingent necessitat de generar energia per a aquests centres, dels que només als Estats Units n'hi ha uns 3.000. L'últim exemple d'aquesta cursa imparable ve precisament de Washington, on el govern s'ha posat d'acord amb la companyia energètica Westinghouse per construir reactors nuclears a gran escala per un total de 80.000 milions de dòlars. L'Entesa busca satisfer la creixent demanda de l'electricitat que necessiten els centres de dades i que s'espera que es tripliqui d'aquí al 2030. Una anàlisi de Goldman Sachs sosté que en 5 anys la demanda mundial d'energia pels centres de dades augmentarà d'un 165% fins als 400 terawatts hora. El 2020 eren menys de 100 terawatts hora. Jordi Freixa Terrades, director del grup de recerca en tecnologies nuclears avançades i doctor a la Universitat Politècnica de Catalunya, explica que als centres de dades els cal una font d'electricitat contínua. Per això, l'energia nuclear és ideal.
2: Els centres de dades necessiten energia 24 hores al dia, 7 dies a la setmana i de forma bastant contínua. Clar, les centrals nuclears són les que proveeixen d'aquesta energia així, de manera fàcil, perquè sempre estan funcionant al 100%. Per tant, poden ser una font d'electricitat perfecta per donar energia a aquests centres de dades.
1: Per entendre què cal per satisfer la demanda és útil un exemple concret i proper. Segons la mateixa intel·ligència artificial, a la central nuclear Vandellòs 2 li sobra capacitat per alimentar el centre de dades més gran del món, el campus de Citadel de l'empresa Switch a l'estat nord-americà de Nevada. Es tracta d'un complex de 70 hectàrees, el que vindria a ser uns 70 camps de futbol, amb una capacitat elèctrica total planificada de fins a 650 megawatts. Vandellòs 2 pot proporcionar 1.087 megawatts de potència constant, cosa que fa que la central del Baix Camp el pugui alimentar i encara disposar d'un 30% de capacitat de producció. El càlcul l'ha fet amb el xat DeepSeek, el doctor en ciències per la UPC i delegat del rector per la intel·ligència artificial, Cecilio Angulo, que explica així el fet que les tecnològiques inverteixin de forma massiva en energia nuclear.
3: Aquesta gent no té energia nuclear perquè els calgui tanta i tanta energia. Ho fa perquè és la manera simple de tenir una font d'energia contínua i que no depengui d'un tercer. Aquest és el motiu.
1: Angulo reivindica fer un ús racional de les eines digitals per reduir la necessitat energètica dels centres de dades. Aposta per fer prevaldre el desenvolupament de la intel·ligència artificial per finalitats productives més que lúdiques. I això pot ser un repte pels nadius digitals, que consumeixen moltes dades. Un públic, el més jove, històricament reticent respecte a l'energia nuclear, però que ara la veu com una alternativa atractiva, segons el professor Freixa Terrades.
2: Jo he vist un canvi molt gran, sobretot entre els joves, en l'acceptació de l'energia nuclear, bastant ràpid. Pues la gent jove fa servir molt el ChatGPT i les diferents aplicacions i cada vegada ho veu com més necessari i, per tant, pues també acceptarà aquest tipus de tecnologies.
1: La irrupció nuclear presenta l'obstacle potencial evident del temps. Les empreses tecnològiques volen molta energia ràpid, en 3 o 5 anys, i cal una dècada, almenys, per aixecar una central nova. Freixa Terrades creu, però, que l'obstacle es pot superar si s'aposta per reactors petits modulars o per una opció alternativa, aprofitar la part elèctrica de turbines de condensador d'antigues centrals de carbó i evitar, així, construir-ne una de

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Una massa d'aire a Nord-Àfrica farà pujar els termòmetres per sobre dels 40 graus a l'interior i dels 30 a la costa, i no donarà treva ni tan sols quan es posi el sol. S'esperen nits tropicals i fins i tot tòrrides, en què serà difícil dormir. Durant el dia hi haurà una xafogó intensa per l'elevada humitat i la calitja, el pols saharià en suspensió, cosa que deixarà un ambient feixuc i una atmosfera enterbolida. Així doncs, aquesta calor cal portar-la tan bé com es pugui.
2: Como podemos, con muchos ventiladores, yendo mucho a la playa, y bien, supongo. O sea, se siente bastante más que el verano pasado.
1: S'han d'evitar esforços durant les hores centrals del dia davant el risc de patir un cop de calor. Si es vol fer esport, millor de bon matí. Cal hidratar-se i abaixar el ritme.
3: Jo bé, no forço. Simplement és moure el cos, mantenir-lo actiu, perquè si no després tots són cruiximents. Aigua, sempre, ben hidratats i endavant.
1: Si no hi ha més remei, com en el cas de qui treballa a l'exterior, s'han d'extremar les precaucions.
4: Es complicado, ¿eh? Muy difícil, pero nos dan recursos como para que no nos moramos de calor. Nos dejan hacer descansos y nos dejan pararnos en fuentes a mojarnos.
1: I a l'interior hi ha feines que afronten un repte encara més gran, com els forners.
5: Nosotros al tener el horno aquí, pues bueno, a ver si yo hago como se puede, porque no queda de otra, pero cuesta muchísimo, la verdad. A base de mucha agua y bueno, y aguantar como se puede, porque al final la calor que te da el horno, pero bueno, es lo que toca.
1: El pic de la calor s'espera entre el dimecres i el dijous, que poden ser les jornades més sufocants d'aquesta onada, amb el mercuri tocant els 43 graus a la plana i una xafogó insuportable al prelitoral fregant els 38 graus. Els termòmetres aniran a la baixa a partir de divendres.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
1: Si hi ha una de les últimes habaneres que ha calat fort, aquesta és El Capità, en lletra de Carles Casanovas i música d'Antoni Mas. D'aquelles cançons, que vés a saber per què, suposo que agrada i té una bona melodia. Alguns grups l'han incorporat al seu repertori amb algunes variacions. Porvó la van registrar en el seu treball Entre dones, el 2010, amb la col·laboració de la cantant Imma Preses, ex de l'orquestra Mongrins, i de seguida es va convertir en el tema més escoltat d'aquest treball discogràfic. El grup Barca de Mitjana el va incloure en el seu darrer treball de Vell Nou del 2016, amb uns excel·lents arranjaments de Joan Queixàs. És el grup que ens l'interpretarà a continuació.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
5: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.

0: de creativitat.
1: Soc fan de descansar amb la família.
2: Soc fan dels colors atrevits.
3: Soc fan de descobrir nous camins.
4: Soc fan d'agafar aire.
5: Soc fan de fer història.
6: Soc fan dels grans escenaris.
7: Soc fan de Catalunya.

0: municipi de la Vajol acollirà el pròxim dissabte 18 de juliol de 11 a 1 del matí la quarta i última trobada del cicle Salines Saludables 2, una iniciativa que durant els darrers mesos ha reunit professionals de la salut, la psicologia, l'educació i el benestar en diferents municipis de les Salines amb l'objectiu d'apropar coneixement científic i eines pràctiques per millorar la salut i la qualitat de vida de la població. Després de les jornades celebrades a Darnius, a Ullana i la Jonquera, el cicle es tanca amb una temàtica especialment present en la vida actual, la gestió de l'estrès i la capacitat de recuperar-nos davant les dificultats. Vivim en una societat exigent, marcada per un ritme accelerat, la incertesa i una elevada càrrega emocional. Tot això activa de manera constant els mecanismes d'adaptació del nostre organisme. La jornada proposa comprendre millor aquests processos i descobrir recursos que poden ajudar a gestionar l'estrès amb més consciència, afavorir la resiliència i mantenir l'equilibri físic i emocional davant els reptes del dia a dia. Les diferents ponències oferiran mirades complementàries des de la psicologia, el ioga, el creixement personal i la neurociència aplicada al benestar. Com a totes les jornades del cicle, la trobada està pensada com un espai divulgatiu, pràctic, proper i obert a tothom, sense necessitat de coneixements previs. L'activitat finalitzarà amb un espai de pica-pica que afavorirà la convivència, l'intercanvi d'experiències i la creació de vincles entre les persones assistents. I per últim, recordem que l'esdeveniment succeirà el dissabte 18 de juliol, d'entre les 11 i la 1 del matí, a la sala polivalent de la Vajol. La participació és gratuïta, però cal reservar plaça abans del dijous 16 de juliol a la 1 del matí. Les inscripcions es poden realitzar contactant amb l'Ajuntament de la Vajol o amb l'Estel. Amb aquesta quarta jornada conclou la segona edició de Salines Saludables, consolidant així una iniciativa que ha recorregut diversos municipis de les Salines. El projecte ha assolit el seu objectiu de crear comunitat i xarxa local, unint professionals i ciutadans per promoure la salut, el benestar i la prevenció des de la proximitat i la divulgació.
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: només hi ha tres veus dignes de trencar el silenci: la de la poesia, la de la música i la de l'amor.
1: El secret de l'amor. Gabriel, 83 anys. Montserrat, 81 anys. 57 anys casats.
2: Ho portàvem conjuntament. No hi havia diferències entre el que jo creia que s'havia de fer i el que podia ella creure també. No, el nostre fill va ser un nano pues, molt, molt dòcil, un nano que nosaltres veiem a vegades nanos, sobretot avui dia, veiem nanos que fan unes rareses, unes coses. El nostre no havia fet mai això. El nostre li explicaves a algú i ho entenia i deia, bueno, pues està bé, això no convé que ho facis, Jordi, diu Jordi, això no convé que ho facis perquè tal i que qual. I petit, petit, ell ja ho entenia.
3: Sempre els estem celebrant, perquè els fills, sí, els fills són com nosaltres, que jo dic que els fills de la meva jove, els hi agrada celebrar les coses, i ara la neta, ara la família se'ns ha allargat una mica més, perquè la neta té 27 anys. Ara ja fa un any que està de parella amb el seu xicot. I és clar, i com que és fill únic, doncs els pares també s'ajunten amb nosaltres i ara es va fent la família més llarg. Estem molt contents. Ells també estan molt contents de la nostra nena, que és molt maca. I, o sigui que ara se'ns ha allargat una mica més la família i ho celebrem, però escolta, que si és el sant d'un cumpleanys de l'altre, sempre ho estem celebrant.
2: Ens apreciem, ens avenim, sabem que el que fem, jo sé que el que fa li agradarà amb ella. Diu que soc molt cabut, però quan almenys no se li nota que creu això. Per tant, doncs bé, no hi ha problema.
3: La passió no és com els primers anys, això. Ja és, això si ara li digués, ens estimem igual, com, i tinc una passió per ell, com... No, però ara és una estimació que és normal. Escolta, tarda 10 minuts, a veure què li ha passat, o era agafa el mòbil. És una cosa ja, però la passió és això, nosaltres no sé si és passió el que és, i ens estimem un amb l'altre, no sé. A ell li agrada molt la platja, molt, perquè és molt, i a mi no m'agrada tant, però hem d'estirar i arronsar. Jo hi vaig perquè li agrada. Hi ha coses que a mi m'agraden i no li agraden tant, però com que jo ja he fet el primer, pues ell també ho fa. O sigui que s'han de fer estirar i ronçar una miqueta, perquè si tots dos doncs, estirem, es trenca la cosa i ja està.

0: Atenció al Festa Festa.
1: El programa dels diumenges a la una del migdia. Festa Festa.
0: El programa de cultura popular i associacionisme compromesos amb allò que tant ens agrada, que és la cultura popular. Sigueu molt benvinguts.
1: Festa Festa.
2: Amb Amadeu Carbó.

0: informació, música, entreteniment.
1: I parlant d'emocions...
0: 50.
2: Exacte.
3: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
4: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra Enamora.

0: Molts dels refrans que diem en castellà tenen el seu equivalent en català. Ho sabran? En casa del herrero, cuchillo de palo.
1: En casa de guerrer, ganivet de pal.
0: Canviem l'ofici, direm a cal sabater.
1: Sabates de fusta.
2: Muy bien. D'espart, no.
0: No.
1: De...
3: No se m'acut res, la veritat.
0: De què? No sé, de ferro, de... De què? A cal sabater, sabates...
1: Sabates de paper.
0: Molt bé! Diu, hablando del papa de Roma, por la puerta asoma.
1: Parlant del papa de Roma, no? Que no surti, no tinc ni idea.
0: Jo us ajudo. Diu, no es pot dir mal, que no surti...
1: Que no surti...
0: Què rima?
1: L'animal.
0: Molt bé, ara sí. Donde tengas la olla, no metas la por...
1: On fiques l'olla, no fotis la poll... On tingués el poal, no fiques...
0: El...
1: Més que el... On fotis la cassola...
0: Vale, on,
1: no fotigues...
0: on tinguis la cassola, no fotis... La...
1: La po...
0: La... Així més.
1: És que jo aquestes espècies no les dic en valencià, eh? O sigui...
0: És com quan els dius als nens petits, la...
1: Ah, ti.
0: Ti.
1: Titola.
0: La titola.
1: Ah, la pilola.
3: On tinguis la cassola, no fiquis la titola.
0: Molt bé, ja ho tenim. Una cosa està clara. On posis la titola, no hi posis la cassola. Era així? Déu-n'hi-do.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els gossos i gats no suen i això dificulta que puguin regular la seva temperatura, però si els remullem els podem ajudar a rebaixar algun grau. Ricard Adán, veterinari i col·laborador del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya.
2: Si aconseguim que fem una capa de petita d'una pel·lícula d'aigua a sobre, fa l'efecte de suor nostra. L'aigua s'evapora i absorbeix calor de la pell i fa que el cos baixa una mica la temperatura.
1: També recomana triar l'hora de sortir al carrer o a primera hora o a última i sempre buscant llocs ombrívols perquè les úniques glàndules sudorípares les tenen els coixinets de les potes.
3: La primera hora del dia levantarnos lo sacamos.
4: A veces incluso si está muy caliente, sobre todo por aquí, la cojo en brazos y la llevo hasta la sombra de allá.
1: Pel que fa als gats, cal preparar espais ventilats, no molestar-los i deixar fons al seu abast. Són petits animals que poden patir cops de calor, així que cal ser prudents i saber-los escoltar per detectar quin és l'estat de salut de les mascotes.
0: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

pots consultar números premiats a Juegos 11 Punes. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.

0: No escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció! Des del nostre oasi particular.

0: La història ens fa guardians del nostre país, dels nostres orígens i dels nostres paisatges, que han fet que siguem com som. Paisatges que ens han fet un poble ferm i orgullós del que som i tenim.
1: La línia d'atenció contra la violència masclista és el 900 900 120.
2: Bé, no?

0: Bones, Robotec. Què? Ahir què?
1: Això dic jo, Ahir què? Et vas enterar de tot?
0: No.
1: No et vas enterar de res?
0: No.
1: Doncs mira, ja hi ha dues persones en un hotel, sopar inclòs.
0: Dos persones en un hotel, sopar inclòs? Quin hotel i quines persones?
1: Un hotel d'aquí, d'aquí de la Costa Brava.
0: Dos persones d'on? Dos
1: persones d'aquí, de l'Alt Empordà.
0: Què dius ara?
1: Veus com no et vas enterar de res?
0: No.
1: Tu mateix, la propera espavila. Per cert, com aneu els humans?
0: Com anem de què?
1: El panorama que tenim una mica negre, no?
0: Ho dius pel Covid? Pel
1: Covid? El Covid és una llumeta de lo que us ve.
0: De lo que ens ve, en quin sentit?
1: Tu saps que el mar, l'oceà, els mars, proporcionen el 50% de l'oxigen que vosaltres necessiteu per viure i, a més, és el que regula realment el clima?
0: Sí, més o menys sí, ho sabia.
1: Saps que de la manera que aneu per l'any 2100, tu segurament ja no hi seràs, però els que hi siguin, els teus fills, els fills dels teus fills, el nivell del mar haurà augmentat d'una manera segura entre 30 i 60 centímetres? Saps què vol dir això?
0: Bé, ho he sentit parlar, però...
1: Això vol dir, Xavier, que tota la costa quedarà inundada. Tots els pobles de la costa quedaran inundats. Saps quin és el problema de tot això?
0: No.
1: Els humans.
0: Ja, però i què vols que fem?
1: Raonar i pensar.
0: Però si això ja ho sé, això ja ho tinc jo com a norma.
1: Per això ens hem de dedicar una mica a donar-li vida a la gent i regals i que la gent estigui contenta, que per 4 dies que vivim millor viure'ls amb alegria i tranquil·litat.
0: Doncs això sí.
1: Bé, demà és 11 de setembre.
0: Sí.
1: Saps què toca demà?
0: Sí. Sí, que ho sé.
1: Què toca?
0: Celebrar la Diada.
1: Doncs demà celebrarem la Diada, Xavier. Vinga, ànims i força.
0: Vale. M'expliques això de l'hotel d'aquesta parella?
1: Res, t'explico res.
2: Estàs escoltant Ràdio Vilasacra, 107.0 FM.
3: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
4: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra enamora.

0: 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Ara escolteu l'altra ràdio.
3: Vinga.
1: Som d'aquí. Tens de tot a prop de casa.
4: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
5: És Ràdio Vila-sacra.
4: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
5: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
6: La soledat no sé què és.
7: No tens família per estar amb ells.
6: A una persona que està sola jo li diria que podia jugar amb ella. I puc quedar a casa teva tots els dies que tu vulguis.
8: A Sant Joan de Déu treballem per trencar la soledat no desitjada. Ajuda'ns a fer-ho possible a trencalasoledat.org.
9: Tanca els ulls.
10: La barbacoa que sigui del rei de la rajola. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. Barbacoes grans, petites, amb aigüera incorporada o sense, de diferents colors. El teu jardí, terrassa o espai exterior es mereix una barbacoa del rei de la rajola. Medinyà, el rei de les barbacoes. També a Viure d'Empordà i Palafolls, el rei de la rajola.

0: Quan fa que no vas al dentista?
1: Fes d'Instituts Odontològics el teu dentista de confiança i aconsegueix el teu millor somriure.
0: Demana cita ja al 900-131-002 o a ioa.es.
2: Vols que el teu poble desperti?
3: Vull que desperti!
2: Doncs vinga! Obriu la

0: Ràdio Vila Sacra. Tot un programa de programes.
1: Un programa amb molta potència.
2: Oloraràs la seva força.
1: Un programa amb ironia.
3: Continues te tomando la broma?
1: Un programa
4: per tenir-lo sempre a mà.
1: Un programa
5: d'un sabor excel·lent.
1: Un programa on
6: no importa què passi.
0: Tot un programa de programes.
1: T'agrada?
2: Sí!
7: Ningú no et dona tant.
1: Sens dubte. No sé si m'entens.

0: Falta un mes per a l'eclipsi solar del 12 d'agost i la demanda d'ulleres especials per veure'l no para d'augmentar. Els fabricants treballen a ple rendiment per atendre totes les peticions. L'única que les produeix amb certificació a Catalunya avisa que la gent ha anat a última hora per demanar-les. El director comercial de Celestec és José Crespo.
1: La població s'ha despertat una mica tard, no? Pensant que era un producte que sempre hi seria. Sí que és cert que tenim molt d'estoc per vendre, però hem tancat ja vendes per opcions personalitzades, només venem estoc, i estem treballant a màxim ritme per poder cobrir tota la quantitat de feina que tenim.
0: De fet, Crespo diu que ja comencen a treballar en l'eclipsi de l'any vinent, que es veurà en part a Catalunya i completament al sud de la península Ibèrica.
1: Serà un dels eclipsis més llargs de la història, del segle, de fet. Encara que no tinguem la totalitat aquí, es podrà veure la parcialitat, amb la qual serà molt important també el 2 d'agost de l'any vinent, no? Ja tenim comandes, ja tenim volum de feina.
0: Les ulleres homologades han de permetre veure l'eclipsi sense perjudicar la vista. Per evitar fraus, l'Agència Catalana de Consum revisa una quinzena de models que es venen al país per verificar que siguin segures.

0: I parlant d'emocions.
1: 37.
2: Vale.
1: Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
3: El programa dels dijous a la una de la matina.
4: Hi ha infinits moments per gaudir d'una copa de vi català. A la denominació d'origen Catalunya, més de 200 cellers treballen perquè aquests moments siguin únics. Vins amb denominació d'origen Catalunya. Encara no els has tastat?
5: Ràdio Vila-sacra.

0: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
1: I parlant d'emocions...
2: 90.
3: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
4: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
5: Aquí, experiments radiofònics sensacionals.

0: Gent normal. Ens agrada ser ben normals.
1: Això és la caixa de sorpreses.
2: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: 3, 2, 1 i acció.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Hola, estic molt contenta de tornar a estar amb vosaltres. I la meva trucada només és per això, per dir-vos benvinguts, ben retrobats.
3: Deixa un missatge.
4: Ràdio Vila-sacra.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
2: Avui us parlarem del llibre d'en Quimet i la Martina. L'autora es diu Anna Ubiols i l'il·lustrador és en Subi.

0: d'inventar finals diferents.
1: El llibre parla d'un ratolí de bosc que es diu Quimet. En Quimet fa un viatge a la sabana. A la sabana troba l'amor de la seva vida. La Martina és una girafa molt bonica. És un conte d'amor.
0: Com que volem que us llegiu el llibre, us explicarem alguns finals diferents que ens hem inventat. Sense voler, la Martina trepitja en Quimet, es perdonen i es fan amics. Un altre final és: en Quimet es posa trist perquè la Martina s'ha enamorat d'una altra girafa. Un altre final és: en Quimet cau de la girafa, se'n va i no torna mai més.

0: nuestra final es...
1: El Quimet aconsegueix casar-se amb la Martina perquè li regala un osset de peluix.
0: L'últim final és...
1: La Martina li diu al Quimet que no està enamorat d'ell i el Quimet s'ha desmaiat. En Subi ha dibuixat aquests finals amb dibuixos molt grans. Moltes gràcies.
0: Esperem que us llegiu el llibre.

t'han diagnosticat un càncer o una malaltia complexa, saps que pots demanar una segona opinió? En moments vitals necessites les millors estratègies mèdiques. A Life Melior les tindràs. Més informació a lifemelior.com o trucant al 93 85 123 85. Life Melior, la teva segona opinió.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona alerta que el torn d'ofici, que garanteix el dret a la defensa i l'assistència jurídica gratuïta, continua perdent advocats. En 10 anys el nombre de professionals s'ha reduït més d'un 20%, tot i que en només mig any ja han fet prop de 67.000 actuacions. Amb motiu del Dia de la Justícia Gratuïta, la degana del Col·legi, Cristina Vallejo, ha recordat que cada vegada hi ha menys advocats disposats a prestar aquest servei per la manca de reconeixement i l'alta saturació del col·lectiu.
2: Baixen els advocats del torn, però pugen els ciutadans que necessiten el servei. Pugem les actuacions i baixem el número de lletrats que cada dia amb el seu compromís fan viable aquest servei, però la justícia gratuïta no ha de ser un voluntariat, sinó que ha de ser un servei al ciutadà que s'ha de prestar amb aquesta voluntat política per recuperar el seu reconeixement.
1: La degana també ha recordat que aquest any des del col·legi s'ha implementat un conveni que té l'objectiu de millorar les retribucions dels advocats del torn ofici i de recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys. Tot i això, el col·legi considera que és una mesura insuficient i reclama una nova llei de justícia gratuïta, més finançament i també la remuneració obligatòria de totes les actuacions d'aquests professionals.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
5: Tota la programació a fastempordà.cat.
6: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui!

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores. Doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació. Doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-Sacra.
9: Ràdio
10: Vila-Sacra.
9: Ràdio
10: Vila-Sacra. Ràdio Vila-Sacra. Ràdio Vila-Sacra.
11: Audio City, una nova generació d'audioguies per viatjar. Ja no només llegim, sinó que també ens agrada escoltar. Disfruta dels carrers i monuments de la ciutat mentre disfrutes de tots els detalls i curiositats que la teva audioguia personal et va explicant a la oïda. Audio City,

0: Doncs molt bé, molt bé, molt bé. És que realment és una meravella poder-nos reunir tots els matins aquí a través del 107 de la freqüència modulada i compartir cosetes de la vida quotidiana, no? O potser sí. O potser sí, però no. Què en penses, tu? Al llarg del programa d'avui, doncs, hem fet esment de moltes curiositats. I tu? Ho tens clar, ja? Ho tens definit, ja?
1: La teva ràdio de proximitat.
2: Ràdio Vila Sacra.
3: Que no... Que... De...

0: Refe es una locura, ya te lo digo.
1: I aquí deu estar la cosa.
2: Fins ara.
3: Ràdio Vilasacra 107 FM.
4: Això és la caixa de sorpreses.
5: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.
1: Simplement brutal.

0: Passió, música, entreteniment.
1: I parlant d'emocions.
0: 3.
2: Això és la caixa de sorpreses.
3: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
4: Escolta,

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: I parlant d'emocions...
3: 12.
4: Te'n recordes, te'n recordes.
5: Ràdio Vila-sacra, la ràdio.

Alt Empordà, Ràdio Vila-sacra cal sentir. Tothom ho sap, encara que ningú t'ho vulgui dir. És l'emissora més sana tota la setmana. És l'emissora més original, diguin el que diguin altres, és igual. És l'emissora més divertida perquè recull sensacions de tota una vida. Llorenç Ventura des de Figueres.

0: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons. Experts en compra i venda a l'Empordà us ofereixen el temps.
5: Bon dia, una situació déu-n'hi-do a hores d'ara, xafogosa a tot arreu, i estem parlant de temperatures que en molts casos no han baixat dels 25 graus a

0: desfent de la resta de contrades. El que ens quedarà és una tarda una mica més emblanquinada, amb polsim en suspensió i una temperatura que una altra vegada voltarà els 35-36 graus en alguns racons, sobretot de la vall del Ter. Atenció, perquè demà aquesta temperatura es dispararà. El dimecres a molts indrets tindrem un pic de calor de cal ample. Us seguirem a la xarxa.
1: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
2: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
3: Bonpreu i Esclat.
4: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
5: S'estanca el consum de cervesa, però la que no té alcohol ha crescut un 4,5% el 2025. Ho diu l'informe anual de la patronal cervesera, que analitza la producció i els hàbits de consum d'aquesta beguda. Els supermercats també han notat l'augment de vendes de cervesa sense alcohol. Marc Parrilla, cap de l'àrea de compres, d'alimentació i begudes de bon preu, ens explica quin és el consumidor més freqüent.
6: Amb el qual hem detectat que el consumidor sense alcohol té una mitjana d'edat superior a la del consumidor amb alcohol. I aquestes mitjanes estarien entre 45 i 55 anys.
5: Pel que fa al consum de begudes espirituoses, un estudi revela que se'n beuen menys, però que es tria la qualitat. A més, augmenta el consum en horari diurn i això afavoreix les begudes més habituals en els aperitius, com l'Aperol.
4: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
7: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
8: Ràdio Vila-sacra des de la capital del món.
7: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu.

0: al show de la Chandi Show.
1: Albert, ets envejós, tu?
2: Mai. Mira, jo crec que quan una passa dels 50 anys arriba a qüestionar quan les coses de la vida doncs comencen a tenir aquelles mancades que serà per culpa meva, serà per culpa del que em va ensenyar el meu pare, del que em va ensenyar el meu mestre. Doncs mira, en aquesta edat, que ja és l'edat que jo tinc, he de tenir la satisfacció de que els meus pares em van ensenyar a no ser envejós. I això els hi he d'estar molt agraït. Jo mai he tingut aquest sentiment, segurament per educació.
1: Creus que la majoria de la gent és envejosa o, per al contrari, és una minoria l'envejosa?
2: No. Jo crec que l'enveja, si no t'hi han educat a no ser-ne, se t'apodera de tu inevitablement.
1: Inevitablement.
2: O sigui, només per educació pots deixar de ser envejós.
1: Celos i enveja no és el mateix?
2: És molt semblant. Hem de considerar que és un defecte molt proper. No sóc especialista per saber exactament quina és la petita diferència, però crec que hi deu haver-hi molt poca diferència, sí.
1: L'enveja es pot considerar una enfermedat?
2: Mira, jo crec que l'enveja possiblement és un dels grans defectes dels éssers humans. No d'una manera, doncs, desconsiderada, doncs el propi Buda va considerar que el desig que comporta l'enveja era el mal, el gran mal de la humanitat.
1: Fixa't que ara mateix jo estic aquí buscant en el diccionari de la llengua catalana la definició sobre enveja i en diu sentiment sovint d'odi cap a aquella persona que posseeix allò que nosaltres no tenim.
3: Carai. Digue'm Coca-Cola.
2: Sí. No està ben malament aquesta definició, encara que les definicions exactes d'aquest tipus de sentiments, pues, un sentiment és complicat i dir-lo amb exactitud, doncs... Però l'envejós, això sí que t'ho puc dir, i ho tinc, doncs, per experiència personal, per lo que he vist en la meva vida, no? I per lo que he llegit, doncs l'envejós pateix. És un home que pateix, o una dona, que pateix molt. Però el que no sap l'envejós és que amb aquest sentiment, això que està buscant, no ho trobarà mai.
1: O sigui, un envejós pot estar envejant tota la vida.
2: És un fracassat.
1: Un fracassat?
2: És un fracassat. O sigui, esperant, aconseguir, mirant el que té un altre, mai trobaràs el fi. Sempre fracassaràs. Xavi?
1: No, és que estic aquí rumiant i a més a sobre estic intentant entendre a les persones que pateixen d'alguna manera aquesta malaltia, podríem dir.
2: Sí, una gran... Sí, és una malaltia mental, no? L'envejós es creu que el ser feliç... mira, ser feliç, això és el que volem ser tots. O sigui, l'envejós, humanament, és tan admirable com el que no és. El que està equivocat, perquè l'envejós veu amb un altre la felicitat, no la veu amb ell mateix. No sap veure que la felicitat la té ell. Es pensa que, tinguent allò que té l'altre, ell podrà ser feliç, no? O sigui, ho veu posseint allò, o tenint aquella cosa, o aconseguint allò altre, i sempre es trobarà, com ens trobem, qualsevol cosa que adquirim, mira, no sé, des de tenir un cotxe, o qualsevol d'aquestes coses placenteres, que no ens produeix això, cap mena de felicitat. O sigui, després de tenir-ho, necessitem a vegades tenir una altra cosa, i mai s'acaba això. O sigui que el desig del que té un altre, pensant que és una cosa o un aspecte, ens ha de fer feliços. No, la felicitat està en un altre lloc, que no és amb aquesta enveja. Ja en parlarem.
1: Sí, fixa't que, per exemple, estic buscant en el diccionari de la Real Acadèmia Espanyola, perquè en l'Enciclopèdia Catalana no el trobo, celos. No m'ho trobo, segurament hi és, però no ho trobo.
2: És gelos en català.
1: Gelos, sí.
2: Gelos.
1: Gelos,
2: sí. Gelosia.
1: Gelosia. Mm. Doncs no ho trobo, però segurament hi és. Però en el diccionari de la llengua espanyola trobo celos, que diu recelo que siente alguien por cualquier afecto que disfrute otro.
2: Sí, sí.
1: Per tant,
2: sí, sí.
1: Aquí estem parlant, a veure si puc jo entendre el celos i l'enveja. El celos és afecte purament. Mm-hmm. És afecte. Mm-hmm. O sigui, no, ja no parlem de cotxes ni parlem de capacitats imaginatives, és purament afecte,
2: sí,
1: el celos.
2: Amor.
1: Amor.
2: Sí.
1: Generalment, i en canvi l'enveja ja és tot l'altre.
2: Desamor, sí, perquè sí, interessant, Xavi. O sigui, hem parlat aquí moltes vegades ja, és que escolta, aquí estem fent lo de la cuina que jo dic de l'Arguinyano, no? Podem fer 1000 plats i la gent, oh, mira, una cosa nova, i un cuiner sap que sapiguen sofregir, sapiguen rostir i una picada, només li han de canviar els ingredients i és sempre el mateix. Doncs estem davant de lo mateix, no? O sigui, que aquí tu m'estàs preguntant exactament, o sigui, quina diferència hi ha entre posseir un objecte o posseir un sentiment. Doncs ja ho hem dit en un altre programa, que el nostre cap, el nostre cervell, això potser, a veure, caldria estar una mica atent perquè no és fàcil, però resulta que mecànicament és així. O sigui, un objecte no solament és una cosa tangible que puguem agafar com una tassa, sinó també és una idea. I tant una idea com un objecte, un cotxe, com per exemple dir estic malalt o no tinc amor, passen en el nostre cervell com un objecte mental. I llavors això ens ho fem propi. I el que consideraríem que envegem tant podria ser un objecte sentimental com un objecte tangible, com un cotxe.
1: Per tant, jo abans t'he preguntat si tu eres envejós, ara et preguntaré, ets celós?
2: No he estat mai celós, encara que la complexitat de lo que representen aquests sentiments, ho torno a repetir, m'ha apropat a pensar-ho que ho era. Jo parlaré ara des d'un punt de vista professional, no? O sigui, he vist com professionals propers obtenien èxits durant la meva trajectòria, que jo, doncs, he pensat de que el que els ha provocat l'èxit ho podia haver fet jo, no? Però per una circumstància o per una altra, doncs no m'ha sigut possible. I en aquell moment he sentit aquest petit cuc de l'enveja, podríem dir, o de no sé com dir-t'ho, però que en realitat jo considero, i torno a repetir, degut a la meva educació, de seguida he pogut encarrilar i pensar, mira, no és culpa meva, o no és la necessitat meva, o la imaginació de la meva necessitat, sinó és que això ha estat producte d'una circumstància social, d'un entorn, que no ha fet possible que jo, mira, el que ha tingut la sort l'altre de poder fer, i per tant li he admirat el que havia fet, i no m'he considerat jo ni més ni menys, i per tant he estat dintre del meu i del meu terreny.
1: Sí, sí, jo ara estic convençut que molts oients diran, escolta, Jebe, tu només fas que preguntar-li a l'Albert, i tu què? Bueno, doncs vinga, jo us ho diré, jo sí, jo sóc una persona que tinc enveja del Robotech, molta, en aquest moment només del Robotech, altres persones, doncs la veritat no, però del Robotech sí, tinc molta enveja. Per què? Pues perquè considero que el Robotech és un robot i m'agradaria saber com se sent un robot? Què pensa un robot? Si és que pensa, com funciona un robot? En l'aspecte humà, sóc humà, per tant, no em vejo res dels humans. Sobre els celos, doncs, sóc celós. En aquest moment, i a la meva edat, m'agradaria dir-vos que no he conegut aquest sentiment. No vol dir que demà o demà passat el conegui, però ara mateix, no. no sóc celós.
4: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: en les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
1: Això és la caixa de sorpreses.

0: i actuar amb seny és la millor recepta.
1: Vine a sentir.
2: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto i troba la teva moto ideal.

Ràdio Vila-sacra no segueix modes. Ràdio Vila-sacra no t'interessa en viralitzar res de res, perquè té els millors oients i les millors sensacions i això ningú ho pot negar.

La llei 5/2003 de prevenció d'incendis forestals té com a objectiu protegir les persones i els béns ubicats dins de terrenys forestals o a menys de 500 metres, sense cap excepció. La manca de gestió forestal i l'abandonament de les zones rurals ha comportat una modificació del paisatge en pràcticament només una generació, de manera que ha augmentat considerablement la superfície forestal i, per tant, el combustible per cremar. Aquest fet, juntament amb el canvi climàtic, fa que existeixi un alt risc d'incendi forestal i que les cases i altres edificacions siguin molt vulnerables al foc. Avui en dia, els incendis forestals poden arribar a tenir intensitats extraordinàries, cosa que dificulta enormement les tasques d'extinció, sobretot en zones habitades. Per això, la llei obliga a assegurar una franja de protecció d'almenys 25 metres al voltant de les edificacions, nuclis de població i urbanitzacions. També s'han de mantenir les parcel·les interiors i les zones verdes en les mateixes condicions de les franges, ja que una guspira pot saltar fins a centenars de metres de distància i cremar tanques vegetals o qualsevol altre material inflamable. S'ha de tenir en compte que un incendi forestal també es pot iniciar dins d'una zona habitada i propagar-se cap al bosc. Les condicions d'aquestes franges d'almenys 25 metres són: evitar la continuïtat del combustible, mantenir els arbres podats i espaiats, amb un mínim de 6 metres entre ells i el sotabosc desbrossat. S'ha comprovat que mantenir aquestes franges de protecció redueix molt l'alçària de les flames, disminueix la radiació, la intensitat del foc i el llançament de focus secundaris. Per tant, si protegeixes casa teva, en cas d'incendi forestal, estaràs segur dins la teva llar i evitaràs una possible evacuació. L'obligació de fer i mantenir la franja és sempre del propietari de l'edificació. I l'obligació del propietari dels terrenys contigus és permetre que es faci i es mantingui aquesta franja. Els propietaris de les parcel·les interiors i zones verdes han de mantenir-les netes.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.

0: Passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons. Experts en compra i venda a l'Empordà us ofereixen el temps.
5: Bon dia, una situació déu-n'hi-do a hores d'ara, xafogosa a tot arreu, i estem parlant de temperatures que en molts casos no han baixat dels 25 graus arran de mar, també aquestes mínimes tropicals de 20 graus o més, que fins i tot hem tingut en algunes comarques més interiors com la Selva, també en el cas del Gironès, o cap a la Garrotxa. A Olot, per exemple, no s'ha baixat dels 21 graus, a Girona dels 23, o ja cap als 24-25 a tota la Costa Brava. Amb núvols baixos, que hi ha hores d'ara escampats per moltes comarques, núvols que no han de deixar pluges i que han de persistir una mica més arran de mar. Després aniran desfent de la resta de contrades. El que ens quedarà és una tarda una mica més emblanquinada, amb polsim en suspensió, i una temperatura que una altra vegada voltarà els 35-36 graus en alguns racons, sobretot de la Vall del Ter. Atenció, perquè demà aquesta temperatura es dispararà. El dimecres a molts indrets tindrem un pic de calor de cal ample. Us seguirem a la xarxa.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio aquí i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
8: Bonpreu i Esclat.
9: Bon dia.
10: Bon dia.
9: Per cert, on has passat la nit? M'he aixecat i no hi eres.
11: Digues.
10: Al llit de les golfes.
9: Per què?
10: Home, de la manera que ronques no es pot dormir.
12: Apa.
9: I no has passat calor?
10: No, i ara?
13: Bona nit, bona nit. Dial Interior, l'emissora que busques és dins teu.
14: El programa dels dilluns a mitjanit.

connecta mentre ets on vulguis estar. Deixa que flueixi la nostra sintonia i notaràs que el teu cos i la teva ment han entrat en una gran millora minut a minut, hora rere hora.

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: A l'Espai Gironès, el temps no passa en hores.
2: Passa en somriures, passa en il·lusions, en emocions, passa entre... i oh!
1: Perquè a l'Espai Gironès, el temps passa en experiències.
2: Descobreix tot el que t'espera a espaigironès.com.
1: Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per gaudir.
3: Oi que hi ha dies que et vindria molt de gust fer una bona botifarra? A nosaltres ens passa. I de fet les fem cada dia, ben fresques i amb la millor recepta, cuidant l'alimentació del bestiar i elaborant-les amb els millors magres. Així aconseguim aquest gust característic tan sabrós. Bonària, directe del camp. Vinga, anima't, que realment n'hi ha per fer una bona botifarra ben sovint.
4: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.

especialistasenherencias.es. Problemes amb la teva herència? Vols renunciar perquè hi ha deutes? Conflictes entre hereus? La vols impugnar? especialistasenherencias.es. T'assessorem, negociem i resolem. I si ho necessites, comprem la teva herència. especialistasenherencias.es.

0: Hi ha moltes maneres d'anar per la vida. Es pot anar per la vida a cegues, d'estrella, de perdonar vides, de mira'm i no em toquis, de compte que tu no saps en qui parles, de jo sóc el fill o la filla de... S'hi pot anar també de heavy, de rocker, de pijo, de punk i d'autèntic. Ara, si vols que et diguin que ets un crac, això és tan bonic.
1: Deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, bon dia. Vull una cançó, la de Joan Manuel Serrat, Hoy puede ser un buen día. Molt bé.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai,
2: ai.
1: I ara?
3: Estàs en un fitxer d'amorosos o creus que puguis estar-ho? T'ho confirmem. I si la inclusió és indeguda, gestionem la retirada de les teves dades i reclamem indemnització si et correspon. De mitjana són 6.000 euros. No et quedis amb el dubte. Truca'ns al 900...

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Actualitzem.
1: Bon dia a tothom.
2: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
3: Ràdio Vilasacra, Pulcat.
4: I parlant d'emocions,

0: I parlant d'emocions...
1: 8.
2: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

Carns Damià estem d'estrena. Et presentem la graella de Carns Damià. Qualitat i bon preu. Servits a taula. Esmorzars de forquilla. Menú de 15,90 €, incloent entrecot gironí i altres carns fetes a la brasa. I sense pagar suplement. La graella de Carns Damià de dilluns a dissabte fins les 5 de la tarda. Reserva't lloc al 872 22 21 20.

0: Ei!
1: Tocants, sereu més feliços, ampliareu la vostra cultura, els vostres coneixements, el vostre cor, però no marqueu molt fort els números de telèfon, no us farà mal.
2: És un consell de la municipal. Sona infernal.
3: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Bones tardes. Us felicito pel programa que esteu desenvolupant. Us vull dir una cosa. El meu avi, el cel estigui, ell, les dues eines més modernes que tenia era una aixada i un medall. Però em va dir dues paraules molt importants. Em va dir: fill, la gent s'esclavitza a si mateix per la seva tecnologia i per la seva ambició. I crec que estava molt acertat. Demostra que el meu avi, amb tota la seva incultura que tenia, tenia molt de coneixement i tenia una visió de futur molt important. Moltes gràcies i us agraeixo la vostra atenció, que són molt acertades.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
7: Repetiràs. Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?
8: A un país oriental una vegada hi havia un califa que es va inventar un còdic molt xulo. I el poble agraït li va dedicar aquesta cançó.

0: Associació Remplant Flinfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona.
3: Per totes les coses que toques, colores, que sents i que plores. Per anar de la mà, per créixer, menjar, caminar i respirar. Tenim un pla.

0: vols viure, tenim un pla. Agenda 2030. Pirineus 2030. Uneix-te al pla.
1: Generalitat de Catalunya.
2: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.
3: En joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En joc.
2: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Desarticulada una organització criminal acusada d'haver enterrat unes 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat. Montse Poblet.
2: Després de 4 anys d'investigació, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que entrava residus perillosos com hidrocarburs i metalls pesants des de França i els enterrava en sòls agrícoles de Sant Esteve Sesrovires. Francisco Botana és el portaveu del cos a Barcelona.
3: Ja hemos podido determinar que esos materiales que contenían hidrocarburos y metales pesados, que son productos capaces de generar un gran daño medioambiental y también tóxicos para las personas si de alguna manera pudiera entrar en la cadena tròfica.
2: De moment hi ha 4 persones detingudes i no descarten que n'hi pugui haver més, però ja donen per fet que han desmuntat la xarxa.
3: Se ha desorganizado lo que es el núcleo fundamental, ¿no?, que era el que operaba entre Francia y España para el traslado de este material. De hecho, entre uno de los detenidos está quien dirigía estas operaciones, ¿no?, a quien se le atribuye el rol de líder, administrador, control econòmic documental, etcètera, no?
2: Quan s'acabin d'analitzar els residus que hi ha enterrats, l'Agència de Residus i l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires hauran d'estudiar com descontaminar les zones afectades.

0: Sigues l'autor de la teva felicitat amb Rafael Sant Andreu. Més d'un milió de lectors ja ho han aconseguit. Descobreix l'autor de No hi ha res tan terrible i l'art de no amargar-se la vida a la teva llibreria i comença a ser feliç. Publicat per Rosa dels Vents.
1: En el 107 de la FM...

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui...

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
2: Estàs escoltant Ràdio Vilasacra 107.0 FM.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Hola, bon dia. Vull una cançó, la de Joan Manuel Serrat, Hoy puede ser un buen día. Molt bé.

0: Com a ciutadà, tens dret a demanar i obtenir tota aquella informació que hagi estat elaborada o adquirida per les administracions públiques. El dret d'accés a la informació contribueix a construir unes institucions fortes i a fomentar la qualitat democràtica. Utilitza'l.
1: Doncs ja ho veus. Més clar, l'aigua.
0: 012, la millor resposta.

0: de dilluns a divendres, músiques preferides. Per compartir amb tots vosaltres.
1: Sempre Ràdio Vic.
2: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
3: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: El temps.
0: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
7: Bon dia, una situació déu-n'hi-do a hores d'ara, xafogosa a tot arreu, i estem parlant de temperatures que en molts casos no han baixat dels 25 graus arran de mar. També aquestes mínimes tropicals de 20 graus o més, que fins i tot hem tingut en algunes comarques més interiors com la Selva, també en el cas del Gironès, o cap a la Garrotxa. A Olot, per exemple, no s'ha baixat dels 21 graus, a Girona dels 23, o ja cap als 24-25 a tota la Costa Brava. Amb núvols baixos, que hi ha hores d'ara escampats per moltes comarques. Núvols que no han de deixar pluges i que han de persistir una mica més arran de mar. Després s'aniran desfent de la resta de contrades. El que ens quedarà és una tarda una mica més emblanquinada, amb polsim en suspensió, i una temperatura que una altra vegada voltarà els 35-36 graus en alguns racons, sobretot de la vall del Ter. Atenció, perquè demà aquesta temperatura es dispararà. El dimecres a molts indrets tindrem un pic de calor de cal ample. Ho seguirem a la xarxa.
8: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
9: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.

0: I parlant d'emocions.
1: 10.
2: Vinga, que és l'hora del pa amb xocolata. Atenció, atenció, atenció, atenció, atenció.
3: Bon dia, gironins i gironines. Avui us parlarem d'un llibre que vam llegir el trimestre passat a la nostra classe. Es diu Soc com soc. Ens explica les peripècies que s'hi passa a uns animalets del bosc. Es senten diferents dels seus amics. El garrí li encanta ser polit. El talp no té ungles per poder fer forats a terra. El llop és vegetalià, us ho imagineu? El gall sempre està fònic. Tots aquests personatges i molts d'altres estan molt cansats de ser la riota dels seus companys. El Tap comença el seu viatge pel bosc en busca l'àvia sàvia.
4: Pel camí es van trobar altres animals que també són diferents als seus amics i es van ajuntant en la recerca.
3: Els podrà ajudar l'àvia sàvia? Com s'ho faran?
4: Nosaltres, els nens i nenes de tercer, us el recomanem perquè hem gaudit molt llegint-lo. El seu autor es diu Carles Sala.
3: Amb tot això que us hem explicat, desitgem que vosaltres també sentim ganes de llegir-lo.
5: Tot seguit us farem una breu lectura d'una plana.
4: Desitgem que us agradi.
3: Que quin problema hi ha? Doncs que els nostres companys del bosc ens ha passat per alt que nosaltres som diferents. I ens recorden cada dia. I es volen de nosaltres per ser com...
6: I doncs, en què us podré ajudar jo?
4: Va preguntar amb parsimònia.
3: Nosaltres hi demanem que ens ajudi a ser com els altres. Els nostres problemes s'acabarien si tinguéssim tot el que hem de tenir i ens agradés el que ens ha agradat.
6: Com tothom van dir convençut, en Ramonet. Va ser pensativa.
4: Es va fer en silenci. Tothom es preguntava si l'àvia seria prou sàvia per solucionar un problema tan gros. O més ben dit, tan problemes grossos. Perquè el Liró volia tenir son. El garrí volia ser brut. El pop volia menys potes. El gall volia un raig de veu. I tot plegat no semblava gens fàcil de resoldre.
3: A la fi, l'àvia sàvia va parlar.
6: Què en penseu del meu cap?
4: Aquella pregunta va agafar tothom per sorpresa.
6: Sembla el meu cap, va insistir. És com el de les altres tortugues?
3: Tots els animals s'havien adonat que tenia un cap enorme, però cap d'ells no gosava dir-lo per por de faltar de respecte.
6: Ningú no té res a dir?
7: A nosaltres ens ha agradat molt. Esperem que us animeu a llegir-lo.
8: T'ha de obrir a sac que t'ha flipat. T'has quedat al·lucinat.
9: Les estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
10: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
3: És Ràdio Vila-sacra.
2: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
3: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
4: L'art té una part que no es pot explicar de forma racional. La inspiració, el to o les sensacions a transmetre provenen de la mateixa essència de l'autor, deixen la seva petjada. Una aportació que després complementa el lector amb les seves pròpies vivències, perquè la seva manera de sentir i d'entendre el món és la mateixa, perquè no els costa cap esforç entendre's i plegats poden reforçar el seu missatge. Ens acompanyeu en aquest viatge a la Lluna?
5: Deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Et volem escoltar.
7: Hola, bon dia. Ahir, quan es va posar a ploure al migdia, jo era a la piscina, i tu saps lo maco i lo agradable que és nadar mentre es va plovent? No ho havia fet mai. Doncs nedant, la sensació de que veus totes les bombolletes en l'aigua que anaven caient, que veus l'aigua fa aquelles bombolletes. Mira, va ser una experiència que no l'havia tingut i va ser, mira, molt agradable. Bueno, doncs ja està. I que vagi molt bé el dinar demà. Vale, maco. Adéu.
8: Per parlar amb la ràdio.
2: 972-51-12-68. Deixa el teu missatge.
8: Calent, calent, calent.
9: Som ràdio.

0: Cumplejant. A Ràdio Vilasacra, diumenge a les 10 del matí, amb Caral Pedemonte.
1: I parlant d'emocions...
2: 39.
3: Anem a temes diferents.

0: sabíeu que la ira és l'emoció més habitual a les xarxes socials? Podríem deduir-ho, cert, però és que hi ha un estudi realitzat a la Xina partint d'una xarxa, estil Twitter, que es diu Weibo, i que fan servir 500 milions d'usuaris diaris i que pugen cada dia, també més de 100 milions de missatges. Doncs bé, a la universitat han fet un estudi sobre les emocions que generen els comentaris. I els que enfaden tenen una repercussió molt més gran que els amables. La conclusió és que la ira es difon més ràpid que l'alegria, deixa més rastre i genera més reaccions. Això vol dir que a les xarxes els interessa, perquè aconsegueixen més activitat per part dels usuaris. I això vol dir també que les pròpies xarxes alimenten aquesta emoció sense tenir en compte les conseqüències socials que pot generar a llarg termini, perquè així guanyen més diners. El que han analitzat en aquest estudi són els sentiments que ens mouen a fer servir la xarxa. I el que es desprèn és que sense un criteri ètic estricte per part d'aquestes plataformes, com a societat estem en perill. Perquè si llegeixes un tuit que et fa gràcia, és veritat que potser li fas un retuit o li fas un m'agrada. Si t'enerva, si t'enfada, és molt probable que contestis i que això generi una contrarresposta, amb la qual cosa ja t'hi has ficat en un estat d'ira sostingut, podríem dir, però molt més actiu que no pas l'alegria. Bé, estem en perill també de, si tenim en compte ja no només el que diuen les xarxes i els usuaris habituals, sinó els nostres polítics. Aquest matí sentia la sessió de control del Congrés dels Diputats i no m'ho podia creure com, d'una banda, distorsionen la realitat, diguéssim que per damunt del que és la veritat. I només els interessa el discurs d'odi, l'insult personal i les reaccions producte de la ira i l'estar enfadat. Tot això es trasllada a la societat i ells ens haurien de donar exemple. Sempre acabo enfadada, després d'escoltar la sessió de control. Avui, per exemple, he sentit a les Rimades, el Pablo Casado en company, que feien sang, faltant completament a la veritat de la realitat catalana i fa molta ràbia. Clar, la primera reacció és fer una piulada, compartir aquesta ira que et provoca. Però després he començat a llegir i he après que per passar el dia millor i ser més feliç, el que s'ha de fer és el que recomanen els psicòlegs. 1. Respira profundament quan alguna cosa t'enfadi molt i compta fins a 10. No és només un consell pels nens. És molt útil en el món adult i necessari. I segueix respirant profundament fins que el cor es calmi. Perquè és que al final et va a la teva salut. Segon consell. Accepta allò que no pots canviar. Que l'estupidesa humana és infinita, com deia Einstein, i que no val la pena esforçar-se amb segons quins neandertals, perquè no els canviaràs. 3. Qüestiona't. Què et generen aquestes emocions? I què és el que et genera estar així d'enfadat? Entrar a Twitter a mirar què diuen? Escoltar la sessió de control? Doncs potser que canviïs d'activitat, no? Un altre cop us ho dic, ens hi va la salut. I per últim, escolta una cançó que t'agradi.
1: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
2: Els gossos són éssers lleials i afectuosos que mereixen una vida plena. En adoptar, li estàs donant una oportunitat de ser part d'una família. Algú amb qui compartir llargues passejades, jocs al parc i moments de tendresa inoblidables. I ho viurem tot a Cita Bestial.

0: Original?
1: Sí.
0: Única?
1: Sí.
0: Creativa?
1: Sí.
0: Entenedora?
1: Sí.
0: Divertida?
1: I tant.
0: Intel·ligent?
1: Molt.
0: Innovadora?
2: La principal.
3: A més...
4: Sensacional.
3: Ei, a l'Alt Empordà.
1: Sí. Ah, quina sort.
5: Un espai de 5 estrelles.

0: qualsevol cosa tries.
1: Ui.
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.

Una curiositat interessant sobre les dents dels conills és que mai no deixen de créixer. Els conills tenen un total de 28 dents, incloent-hi dos incisius frontals molt visibles. Aquests incisius creixen contínuament al llarg de tota la seva vida, a una taxa d'aproximadament 2 o 3 mil·límetres per setmana. Aquesta adaptació és essencial per als conills degut a la seva dieta basada en herbes, fulles i altres aliments fibrosos que desgasten les dents ràpidament. Per mantenir les dents a una mida adequada i evitar problemes dentals, els conills han de desgastar-los constantment mastegant aliments durs, com el fenc, vegetals cruixents o fins i tot branques d'arbres segurs per amb ells. Si un conill no consumeix la quantitat adequada d'aliments fibrosos, els dents poden créixer massa, cosa que pot causar maloclusió, una condició en què les dents superiors i inferiors no s'alineen correctament. Això pot dificultar-los el menjar i causar molt dolor. Per aquesta raó, és crucial que els conills domèstics tinguin una dieta adequada per garantir que les dents es mantinguin en bones condicions. El fenc és l'aliment ideal per assegurar el desgast dental necessari i prevenir problemes de salut greus relacionats amb el creixement excessiu de les dents.

0: Ràdio.
1: Si vols que et coneguin, necessites un altaveu, i aquí el tens.
0: Xarxa local de comunicació.
1: És fàcil, ràpid i accessible per a qualsevol empresa.
0: Xarxa local de comunicació.
2: Empreses que funcionen.
3: Viu l'estiu més emocionant a Aquabrava.
4: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua X Jam, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
3: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropic Island i moltes més atraccions per a tota la família.
4: Aquabrava cada dia és una aventura. Vine i viu moments inoblidables.
3: T'esperem a Aquabrava, a Roses.
5: Té falta de gana, baixa autoestima o busca excuses per no anar a l'escola. L'assetjament escolar és una forma de violència que sovint no s'explica però deixa senyals. Saber identificar-los és el primer pas per poder ajudar. Estigues alerta i no permetis que el silenci perpetuï el patiment d'infants i joves. Busca els senyals. Atura l'assetjament. Assetjamentescolar.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
6: Ateno, portem més de 30 anys cuidant els menjadors escolars amb menjar saludable de proximitat i de temporada.
7: Cuinem seguint el receptari de la cuina tradicional catalana.
6: Oferim projectes educatius propis per a reduir el soroll al menjador, potenciar l'autonomia dels infants i millorar la resolució de conflictes.
7: Vols un espai de migdia divertit i innovador?
6: Tria Ateno, cuina i lleure de proximitat.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: Tots els nostres records.

0: torna a connectar amb la vida.
1: Defineix tranquil·litat.
2: No et preocupis si no ens vols escoltar.
3: Eh?
2: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vilasacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
3: Ostres, tu!
2: Així de fàcil és la situació.
4: Ho veieu?
2: I només a Ràdio Vilasacra seleccionem el millor del millor.
3: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Et volem escoltar.
7: Bé, què tal, guapo? Ja vaig seguint el teu, això, per aquí, per fer una miqueta, perquè no surts gaire, tampoc. Però bé, no? Tan a lo bèstia. Tan, no m'ho imaginava, eh? Tan, però de petons, tota. Adéu.
8: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
3: Truca!
8: Repetiràs.

0: década sexys. La biocronología de Exit a tot el dial.
1: La màxima referència a la nostra estació.

0: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Aïllaments Jusgon. Aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon. Telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Més de 14 anys, aquesta és l'edat mitjana del parc de vehicles que circula per Catalunya i un terç dels cotxes supera els 20 anys. El sector alerta de les conseqüències que pot tenir l'envelliment del parc mòbil en la seguretat i el medi ambient i demana a Climent Sabater un pla Renove.
2: Una d'aquestes conseqüències pot ser que el 2030 Barcelona incompleixi la nova normativa de qualitat de l'aire que entrarà en vigor a tota la Unió Europea per l'alta contaminació emesa pels vehicles vells, com alerta el portaveu de la patronal dels concessionaris Faconauto, Raúl Morales.
3: Y en el caso de Barcelona, ese incumplimiento se puede producir tanto si no se renueva el parque automovilístico de manera rápida, porque lo importante es esto, la velocidad con que se renueva el parque, no tanto la tecnología.
2: Més de 14 anys de mitjana té el parc mòbil català, quan el 2008 eren només de 8 anys i un 30% dels vehicles superen ja els 20 anys. Són cotxes, doncs, més insegurs, més contaminants i més cars des del punt de vista del consum. Ara mateix, alerta la patronal, només es renova el 4% de vehicles cada any, el que farà que, si no s'activa un pla Renove, el 2035 encara circulin la meitat dels cotxes actuals.
1: Agència Catalana de Notícies.
4: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
5: Tota la programació a fastempordà.cat.
6: Perquè t'interessa escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda i entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix i el periodisme construeix.
7: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Nascuts entre Blanes, Cadaqués i Puigcerdà, hi ha una terra on els somnis deixen de ser somnis. L'impossible coneix el possible i el surrealisme és part de la realitat. Un territori de foc anomenat Girona. De gent tossuda, humil i lluitadora. Resilient, creativa i guanyadora. Girona, territori de volcans, rius i muntanyes, de tramuntana, onades i la Costa Brava, de pagesos, pescadors, castellers i temps de flors. De Pla, de Lí, de Massó i Valentí, de bona taula, de bon menjar i bon vi. Un territori de lleones, bruixes i muralles, de victòries, derrotes i mil batalles. Un territori de germans i amics, de treball en equip. Girona, ple d'història, naturalesa, cultura i orgull.
2: Espai Ràdio Vila-seca.

Pilot Point, centre d'ensenyament. Cursos bàsic de perruqueria. Color, disseny, perfeccionament i estètica. Carrer Sud 4. Telèfon 972 67 46 50. Figueres.

0: restaurant Els Fogons de Canadal, Masia Castell, al veïnat de Canadal, a la Jonquera, us ofereix les millors especialitats en peix i marisc, fresc del dia, tota la varietat de cuina catalana i els plats més selectes de l'Empordà, en un lloc únic on el servei i la tranquil·litat us faran sentir com a casa.
1: Restaurant Els Fogons de Canadal, 972 556 951.

0: Vagis on vagis, siguis on siguis.
1: Escolta quan vulguis.
2: Hola, què? Què passa? Vull ser breu. Forta abraçada per la Maria Teresa.
3: La fem entre tots.
4: Si busques podcasts, no és aquí. Ni recuperar el que no va sentir al seu moment. Aquí i ara, això és Ràdio Vila-sacra i aquesta és la màgia del nostre moment. Aquí i ara, així de clar, és la nostra exclusiva. Senzillament i sense tanta pantomima. Aquí i ara.
5: Que bo!
6: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, així de clar.
7: Si observem amb atenció al món i tenim present la quantitat de gent que sap tant de tot arreu, en tertúlies televisives i de ràdio, dins de grups i associacions de tota mena, si tenim present que en els segles que portem de món intel·ligent anem com anem, i a més, veiem que de solucions efectives de moment les justes, entendrem, o potser no, que a la 20 i a la 20, a la 20 bombant.

Alabín i Alabant, Alabín Bombant, i que cadascú funciona segons les seves capacitats. Potser per tot això, el tonto de l'amor me llaman.

T'has adonat que les arts gairebé sempre formen part dels teus millors records? Com la teva cançó preferida, la pel·li de la teva infantesa que et saps de memòria, aquella obra de teatre que vas veure amb el teu primer amor. Perquè tots els artistes puguin seguir desenvolupant la seva professió, cal que obtinguin un benefici just al llarg del temps per la seva feina, esforç i talent. Per això són necessaris els drets d'autor, on les entitats de gestió col·lectiva juguen un paper molt important, ja que a més de donar-los tot el suport i assessorament possible, s'encarreguen de documentar les obres, identificar-les i intervenir en nom dels autors per l'ús de les seves creacions. Els autors no només estalvien costos, també reben ajuda per gestionar les llicències del seu repertori. I a més, al crear sinergies, poden administrar els seus drets d'una forma més eficient. Aquesta unió també beneficia els usuaris, ja que poden trobar totes les obres en un mateix lloc. D'altra banda, les arts també evolucionen. Oi que l'era digital té moltes coses bones, com poder accedir a un gran catàleg d'obres en un sol clic, des de les aplicacions, les xarxes socials o les plataformes de descàrrega o streaming. Però també hi ha problemes com la pirateria o l'escassa remuneració dels artistes per les seves obres en entorns digitals. Els creadors mereixen un tracte just també a internet. I per ajudar que sigui així, les lleis s'han d'adaptar als nous temps. I és que evolucionar també és protegir el que més ens agrada. Perquè les arts només existeixen si tu les vius.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La cotització del preu del barril de petroli Brent s'ha disparat més d'un 9%, fins més enllà dels $83, que és la xifra més alta des del trencament de l'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran. L'escalada bèl·lica entre els dos països i els seus aliats a l'Orient Mitjà va a més, i el president nord-americà, Donald Trump, ha anunciat 2 dies d'atacs contundents contra la República Islàmica en una entrevista radiofònica.
2: Els colpejarem molt fort aquesta nit i els colpejarem molt fort demà i no hi podran fer res, no tenen res. No tenen res a fer més enllà d'obrir la boca i dir coses.
1: Trump ha especificat que l'exèrcit nord-americà té intenció d'atacar una muntanya on se sospita que l'Iran està intentant reprendre l'enriquiment d'urani. Aquest mateix dilluns, el mandatari de la Casa Blanca ha anunciat a la seva xarxa Truth Social que restableix el bloqueig naval dels ports iranians prop de la zona de l'estret d'Hormuz i també que aplicarà una taxa del 20% als vaixells comercials que naveguin per l'estret en concepte de protecció davant d'eventuals atacs de Teheran. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha dit que serà el guardià de l'estret.
2: Estem prenent el control de l'estret, no tenen res. Teníem un acord signat i l'han trencat. Sempre el trenquen. Teníem acords amb aquesta gent, així que actuarem amb molta contundència contra ells. Ens quedarem l'estret i segurament el gestionarem. Serem els guardians de l'estret.
1: A l'intercanvi d'hostilitats entre Washington i Teheran, aquest dilluns s'hi han afegit els hutis del Iemen. Els rebels iemenites, aliats de l'Iran, han atacat amb míssils balístics l'aeroport de Riyadh, a l'Aràbia Saudita, com a resposta al bombardeig de l'aeroport de Sanaa, sota el seu control. Els hutis alerten que l'espai aeri saudita ja no és segur i avisen les aerolínies comercials perquè ho tinguin en compte.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Davant un futur tan canviant com incert.

0: Imagina, crea, sorprèn-te.
1: Propostes en xarxa.
2: L'origen de l'or de cartoixana el trobem a finals del segle XI a Grenoble, França. No va ser fins un segle més tard que la comunitat va aterrar la península Ibèrica. Ho va fer per primera vegada a la cartoixa d'Escaladei, fundada l'any 1194 per Alfons I el Casc. El rei va cedir l'espai als monjos cartoixans perquè trobessin silenci, solitud i natura. Si passeu per la Morera del Montsant, heu de visitar la cartoixa d'Escaladei. Al fons d'una vall, tranquil i protegit per la serralada de Montsant, hi trobareu un complex on la vida contemplativa i espiritual van ser el pal de paller durant molts segles. I tot això ho podeu veure o intuir, visitant cada racó de la cartoixa. Els patis, l'església, el refetor, la sala capitular, els claustres i les cel·les. Un joc de llums i textures i unes vistes espectaculars. Tot passejant per la història podreu dibuixar l'esplendor que va viure Escaladei entre els segles XVI i XVII, una època de prestigi i influència que va permetre als cartoixans dur a terme una remodelació arquitectònica. Al segle XIX, però, la desamortització i els saquejos van provocar l'abandonament i la degradació del conjunt. Tot i així, les últimes obres de restauració han recuperat part de l'essència d'aquell moment d'esplendor. Durant tot l'any podeu visitar la cartoixa d'Escaladei. Trobareu més informació sobre el conjunt i la seva història als webs turismepriorat.org i patrimoni.gencat.cat.
3: Va, anem a fer l'animal.
4: Ah, sí...
5: Bueno...
6: ¿Cuál es tu talento secreto?
7: Mis labios.
8: Que las mujeres son, servimos para todo.
9: Tia, trobo que vas molt forta.
10: Va, tu fes la... A la manera vol que ballis una sevillana.
11: Vale, espera.
12: Molt bé.
11: La primera.
12: Molt bé.
13: Una, dos.
12: Teniu, teniu molta gràcia, eh?
14: Oi tant.
12: Home, és que... Us... Un aplaudiment.
8: Ole, ole. Que las mujeres son, servimos para todo.
15: Cuéntame, compadre, me busco una.
16: Se m'estan escarifant encara els pèls, nen. Encara se m'estan escarifant.
17: Dale arte a eso.
18: ¿Pero eso qué es?
19: Te estás rayando, ¿eh?
20: No me estoy rayando, pero...
19: ¡Sí, te estás rayando!
21: I parlant d'emocions...
22: 73.
23: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
24: Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
25: Sabies que...
26: L'apèndix és un òrgan que té forma de tub i que està enllaçat a l'intestí gros. Es troba a la part inferior dreta de l'abdomen i és completament inútil. Antigament aquest òrgan del cos ajudava a digerir els vegetals que ingeríem els éssers humans antigament.

0: ara, propostes comercials sensacionals.
1: Qui diu que si ets de rock no t'agrada la clàssica? Que si ets de petits concerts a la natura, no és de ballar fins que surti el sol. I ara, per què has d'escollir si ho pots tenir tot? Viu la cultura, viu l'estiu, viu Costa Brava Girona Festivals. Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona.
2: Això és Ràdio Vila-sacra. Que no et confonguin.
3: Au,
4: mira que bé.
5: Busques una carrera sòlida i ben pagada? Aconsegueix les teves fites amb Acadèmia Avui. Prepara't per formar part del sector de més demanda i que genera milers de llocs de treball. La seguretat. Acadèmia Avui, Girona. Centre de formació líder especialitzat en seguretat privada i oposicions. Informa't a acadèmiavull.es o a les nostres xarxes. Acadèmia Avui. El teu futur comença aquí.
6: Tries la llet de la cooperativa lletera Campllong. Tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong. La llet...

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Hi ha gent rica. Rica en esmorzars llargs, en dinars que s'ajunten amb el sopar, rica en abraçades i en bons moments. Rica, riquíssima en pau mental, en tranquil·litat.
2: Ràdio Vila-sacra.
1: Sigues rica en vida.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'onada de calor ha provocat com a mínim 218 morts prematures a Catalunya, que és la xifra més alta d'un juny des que es fa aquest recompte. La majoria de morts, 9 de cada 10, van ser durant la calorada que hi va haver als voltants de Sant Joan. El cert és que aquest mes de juny ha estat un mes molt càlid i sec, després que s'arribés a temperatures de 43 graus al Segrià. Malgrat aquesta xifra, aquest juny no s'ha superat el rècord de l'any passat. Ho explica Aleix Serra, tècnic del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Ha estat com un juliol, fins i tot si fos un juliol estaríem parlant de lleugerament càlid, per tant són mesos de juny que queden totalment incorporats dintre del que seria la canícula.
1: A tot això, segons dades de l'AEMET, el primer semestre d'aquest any ha estat el més càlid de l'estat espanyol en els últims 65 anys, des que es tenen registres, un grau i mig per sobre del que és habitual. Tot plegat té un efecte en la temperatura global de la superfície del mar. La mitjana s'ha situat als 21 graus i ja se superen els rècords del 2023 i del 2024. Carlo Bontempo, director del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, avisa que la situació encara pot empitjorar.
3: Quan hi ha l'oscil·lació positiva del Niño ens fa arribar a valors mai vist abans. I això crec que és una cosa preocupant perquè, clar, des de que com humans escrivim història mai hem viscut una temperatura tan alta. La direcció on estem anant, cada vegada hi haurà nou rècord.
1: L'augment de la temperatura del mar acaba donant més energia a les tempestes i comporta precipitacions extremes i inundacions.
4: Ho estem vivint. Ho veiem venir i encara no reaccionem. Bota, bota, la pilota. I a veure quan explota.
5: La teva ràdio local és territori. Som terra, som territori.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Jess?
3: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
4: Radio Vila Sacra!
3: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon, però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
4: Radio Vila Sacra!
3: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem, i si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
5: Perquè ho tinguin en compte.
1: Amb la col·laboració de BN Group.
6: Imagina, crea, sorprèn-te.
7: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.
8: Avui fas...

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
2: I parlant d'emocions.
3: 52.

regne animal destaca l'extraordinari fenomen de la migració de la papallona monarca. Aquestes papallones fan una migració èpica, viatjant milers de quilòmetres des d'Amèrica del Nord fins a Mèxic, on es congreguen en boscos específics per passar l'hivern. El més sorprenent és que cap papallona individual completa el viatge. En canvi, les generacions successives assumeixen diferents etapes del viatge. La migració és tan precisa que les papallones monarca que tornen a Mèxic cada any sovint arriben al mateix bosc utilitzat pels avantpassats. Aquest fenomen intriga els científics, ja que les papallones no només tenen una capacitat de navegació sorprenent, sinó que tenen una memòria genètica que guia el viatge migratori a través de generacions. La migració de la papallona monarca és un testimoni sorprenent de la complexitat i coordinació en el món natural.

0: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
3: Joan, on vas? Que no veus que et ve una moto de cara?
4: Tranquil·la, que tinc temps d'avançar.
3: Però què fas? Que no tens temps? Que ens hi tirem a sobre, que la carretera és molt estreta.
5: Condueixis, sigues solidari i respectuós amb els motoristes. La seva seguretat també depèn de tu. Recorda, els accidents són per a tota la vida. Al volant, risc zero.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Detingudes 16 persones, una a Figueres, i alliberades 26 dones explotades sexualment per una xarxa criminal. També s'han fet detencions a Madrid, 4, València, 4, Saragossa, 3, Barcelona, 2 i Tarragona, 2. La majoria de clients que fan servir el servei de prostitutes són homes casats o amb parella de fet. Detenen una parella i desmantellen una plantació de marihuana en una casa de Figueres. Els Mossos van intervenir 153 plantes, material per al cultiu i una escopeta de caça. Hi ha cervells que no tenen remei, com sempre us diem. L'Ajuntament de Vilabertran aconsegueix 400.000 euros per millorar l'entorn de la canònica de Santa Maria. Una bona notícia sempre ens fa falta. El pressupost final, més baix del que es demanava, es destinarà a un recondicionament general i a la millora dels accessos del conjunt monumental.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila Sacra, sí!

0: en parella és un fet natural, des de la seva opinió?
1: Sí.
0: Sí. El hasta que la muerte os separe, s'ha de complir?
1: Avui en dia no.
0: No. Té vostè parella?
1: Ara mateix no.
0: Pot recordar quantes parelles ha tingut a la seva vida?
1: Tres.
0: Tres característiques que per vostè ha de tenir la seva parella.
2: Sí, que sigui xica,
1: sí, que sigui noia, que sigui sincera i que sigui guapa, no, també, ja que estem posats.
0: Ah, doncs molt bé.
1: Vale.
0: Gràcies. Viure en parella és un fet natural, des de la seva opinió?
1: Sí. Sí, sí.
0: Hasta que la muerte os separe, s'ha de complir obligatòriament?
1: No.
0: Té vostè parella?
1: No.
0: Pot recordar quantes parelles ha tingut a la seva vida?
1: No.
0: Tres característiques importants que per vostè ha de tenir la seva parella?
1: Que sigui noble, que sigui molt femenina, que sigui molt guapa.
0: Viure en parella és un fet natural, des de la seva opinió?
3: Sí.
0: Hasta que la muerte os separe, s'ha de complir obligatòriament?
3: No, para nada.
0: Té vostè parella?
3: Sí.
0: Pot recordar quantes parelles ha tingut a la seva vida?
3: Una por tonta.
0: Tres característiques importants que per vostè ha de tenir la seva parella.
3: Fidelidad, mucha guita, mucho dinerito y que esté buen horro.
0: Hola. Viure en parella és un fet natural, des de la seva opinió?
3: Sí.
0: Hasta que la muerte os separe, s'ha de complir obligatòriament?
3: No.
0: Té vostè parella?
3: Sí.
0: Pot recordar quantes parelles ha tingut a la seva vida?
3: Sí, molt poques.
0: Tres característiques importants que per vostè ha de tenir la seva parella.
3: La fidelitat, el compromís i que no t'apegui.
0: Viure en parella és un fet natural, des de la seva opinió?
3: Sí.
0: Hasta que la muerte os separe, s'ha de complir obligatòriament?
3: No.
0: Té vostè parella?
3: Sí.
0: Pot recordar quantes parelles ha tingut a la seva vida?
3: Una.
0: Tres característiques importants que per vostè ha de tenir la seva parella.
3: Sentit de l'humor, bona persona i independència.
4: Carai. Bueno, han dit una quantitat de coses barrejades que unes, doncs, farien que una parella durés poc, altres que durés una mica més, i algunes són acertades, servirien per tota la vida. Per tant...
5: Amb les definicions, amb quines et quedes, tu?
4: Bueno, doncs, em quedaria classificar unes que són efímers, que duren poc, per exemple, aquests que han dit que ha de ser guapa, que ha de tenir diners, que ha de tenir fidelitat.
5: Efímera, la fidelitat.
4: Sí.
5: Per què?
4: Per què? Perquè no té res que veure, per mi, amb el que és una parella.
5: Ser fidel no té...
4: No, hi ha moltes cultures que inclús doncs, manifesten contactes i atraccions sexuals que no tenen res a veure amb aquesta estabilitat que forma la parella com a vivència, com a manera de viure. O sigui, jo aquí jo crec que, bueno, com que som una ona petita, que es poden dir les coses perquè no ens escolta ningú, i va, sense no crearem ningú tipus d'escàndol, doncs jo crec que la hipocresia social permet que hi hagi infidelitat, i gràcies a aquesta infidelitat moltes famílies poden continuar com a parella fins al dia que es moren.
5: A veure, jo el que sí sé, i de bona font, és que aproximadament un 76% dels clients dels prostíbuls i prostitutes són homes casats, el 76%.
4: Sí, ho han set tota la vida, o sigui, inclús amb règims doncs, tan estrictes com podria ser el que van viure el franquista, doncs estava la prostitució tolerada perquè sabien que parar això era una bomba, o sigui, no es pot parar això en una societat rígida que exigeix de lo que seria una parella, aquest compromís cristià qüestionable, molt qüestionable.
5: També si ens fixem, per exemple, en els animals, Jo he anat a fer una petita recolecta dels animals, del comportament, i em trobo que, per exemple, els lleons, hi ha un lleó entre moltes lleones. Amb un galliner hi ha un gall.
4: Sí.
5: El goril·la té moltes femelles al costat.
4: Sí, per suposat.
5: Però, per exemple, les abelles, és totalment a l'inrevés. Hi ha una reina que té molts mascles i els mata quan acaba de...
4: Ah, sí.
5: És curiós, no?
4: Curiós, l'amandis, que mata el mascle just després de fer l'acte sexual. En fi, la naturalesa ens donaria exemples en el món animal diversos, i no hem d'anar tan lluny, hem d'anar al món humà, per veure la diversitat que representa el que és una família o el que s'entén com el fonament de la família, que és la parella. O sigui, si nosaltres som capaços, mira, tenim aquí el món musulmà, una de les crítiques ferotges que els hi fem és de quina manera ells contemplen la família. O sigui, tenen tots els seus drets, i si ho anem a mirar d'una forma freda, d'una forma racional, veurem que fins a quin punt tenen les seves avantatges i les seves desavantatges, Llavors ja parlarem d'un petit exemple que tinc, doncs, com es produeix a la Índia, com es pot produir doncs, a Xina. Jo vaig viure una temporada, us ho he explicat, a Indonèsia. És molt diferent. Què vol dir això? De que els humans, les necessitats que ens crea la vida, diverses, o sigui, per temperament o per necessitat, cada societat s'ha adaptat d'una manera que pogués fer com una espècie de front ordenat a el que podria representar una situació caòtica. I uns ho han hagut de fer d'una manera, els altres ho han hagut de fer d'una altra manera, perquè les circumstàncies i perquè les situacions, doncs, ho han fet que sigui d'aquesta manera. Quan nosaltres, doncs, vivim aquí, on vivim, i hem rebut l'educació que tenim, i creiem el que creiem, doncs no ens pensem que perquè hem rebut aquesta educació i creiem el que creiem, i que inclús podem dir que això ens va bé i que gràcies a això, doncs, podem viure d'una forma ordenada, és l'única manera de fer-ho. Això sí que no ho podem dir.
5: Fixa't que tinc un llibre davant que, curiosament, doncs bé, diu Amor i pareja, vull dir, totalment relacionat. I hi ha un pàrraf a la plana 7 que diu les diferències que nos unen.
4: Sí.
5: Textualment llegeixo i diu: algunes parelles descubren al convivir que hi ha moltes situacions en les que no estan nada de acuerdo y se preguntan cómo puede ser que sean tan distintos si los ha unido el amor. No hay que ver esto, digo al libro, como una señal de alarma, sino capitalizar esas diferencias para hacer que la pareja sea mucho más fuerte.
4: Exactamente. O sigui, estic totalment d'acord. Anirem una mica intentant desengronar aquests entesos o aquests mals entesos, doncs començant a definir què és això o què entenem nosaltres des de la nostra manera de pensar el que és una parella.
5: Pel que veig, tenim tema, no, avui?
4: Ui. O sigui, quan un sap fer un sofregit, sap el que és un rostit, sap fer una picada... Mira, és qüestió de que li posin davant...
5: Una picada
4: feta amb all, ametlla de torrada...
5: A veure-ho dir...
4: Clar, no, que avui en dia parlant... No, és que estem aquí... En total, el que volíem dir, que sempre són quatre elements que... Aquests quatre elements, doncs mira, ho fan tot. I com que veiem una forma aquí i una forma per allà, ens sembla tot diferent. I al final, quan anem a parar els elements, són sempre els mateixos. Com la cuina de l'Arguiñano, que dient lo mateix, ens té ja 40.000 anys allà enganxats.
5: Jo de moment em quedo amb la de la picada, m'ha agradat, perquè amb la picada de l'all...
4: Sí, sí. Escolta, et diré una picada que em va dir un cuiner meu, amic meu, professional, sí, que sempre fem les picades
5: de... Aquí o allà?
4: No, no, les picades per menjar, per menjar, per menjar. Sí. Les fem sempre, doncs, tradicionals, eh? O sigui, amb les ametlles, alguna avellaneta, algun pinyonet, alguna galateta, alguna torrada fregida i l'all allà ben picat, ben picat, ben picat. Doncs mira...
5: Nata no.
4: No. Ojo, que ens anem amb una altra cultura. No tinc res en contra de res, però nosaltres ho fem sense nata. Sí, és la... És la manera, és el gust, ens agrada així. Mira, doncs aquest senyor em va fer una distinció. I escolta, quina picada hi fas quan fas un plat de peix? Ah, em va deixar alarmat, cuiner professional. I em va dir una picada pels plats de peix. Ho diem?
5: Sí, home, i tant.
4: Mira, doncs fa una torradeta fregida també amb una anxova. Una anxova... Li pica en allà i llavors això ho afegeix en el plat de peix. Esclar, el plat de peix agafa un volum, agafa una densitat, una profunditat marina que ningú sap d'on ve i ve de clar picada amb una anxova. Què us sembla això?
5: Em deixes al·lucinar.
4: Mira, diré el nom del cuiner. Es diu Joan Pujol i és de Roses, amic meu.
5: Perquè vegi si estem aprenent coses.
4: Avui en parlarem hasta fer picades amb això de la parella.
5: Només començar. Ara m'agradaria saber, per exemple, la gent que... Quan triga a fer una picada...
3: Hombre, no sé, 7 minutos y casi como que no te das ni cuenta, ¿no? Cuando vas a darte cuenta ya acabado. Tienen que durar mucho, porque si dura un poco ya...
6: Més, no? Mitja hora, una hora, depèn del dia, depèn de l'esforç, depèn de les ganes que tinguis.
7: Sí, subordeix aspecto y mucho farol.
6: Sí?
7: Sí.
8: 7 i 13, és molt curt.
9: Tenía que durar con 30 minutos.
10: Hombre, estoy llorada.
9: No voy con un atraco, ¿no? Es que lo tendré que hacer, no sé. A lo mejor se está muy largo, ¿no? A ver, es muy curto. Depende al indio, ¿no?
10: Toma la flecha.
9: Sí, ni yo a cualidad que cantidad.
11: No, tío, como digo yo, ¿no? En el pot petit está... yo.
12: ¿Y si tienes pot petit?
11: ¿No?
13: 3 minutos es insignificante y, bueno, 13 pues podría estar ya dentro de la norma, ¿no? Pero vamos, justito, exactamente.
9: No se marca ningún faro. En eso responde muy bien. Está casi en los 40, pero muy bien.
14: Somos muy directos los hombres. Nosotros vemos aquello y... ¡Hala!
9: Los hombres están muy mal, están muy chulos, sí. No sé.
15: Lo normal es chic-pam, fuera.
16: L'Empordà és on millor és.

0: Per mi la ràdio és una forma de connectar-te amb la imaginació a través de la paraula. És l'única forma que sense imatges ens transporta a un viatge que ens fa pensar.
1: Jo des de sempre he volgut ser periodista gràcies a la ràdio, perquè des de ben petit sempre l'escoltava a casa.
2: Per mi, la ràdio és tota una experiència on he conegut persones molt interessants i molt especials.
3: Per a mi, la ràdio, si tuviera que buscar una palabra que definiera lo que es la ràdio, seria màgia. Corto, pero se entiende. Un besazo.
4: Sempre tive moitísima inquietude por a comunicación na ràdio. A música, o intercambio, as comunicacións, as entrevistas.
5: Hello again, Be Good on Your Radio. La ràdio és connexió, emoció, informació, devoció. Compartim moments incombustibles.
6: La meva afició per la ràdio comença als 9 anys. A partir d'aquí comença la meva afició per la ràdio i per la radiofórmula musical.
7: La ràdio és vida, la ràdio és comunicació, la ràdio és comunicació humana.
8: Per mi la ràdio és molt important perquè mantenim viu l'esperit de la música dels 80.
9: Per a mi col·laborar em supone compartir bons moments amb companys i companyes i poder crear.
10: És compartir amb els companys i els oients uns moments màgics.
11: És posar-se en la pell de la gent que escolta la ràdio en mil i unes circumstàncies i dir, volem estar amb vosaltres mentre fem ràdio. I és un repte a nivell de producció, a nivell tècnic extraordinari de tota la casa per anar als llocs on la ràdio està viva, que al final és com la rep la gent, no?
12: A l'acabar una entrevista no ens vam adonar que encara estava en antena i llavors es va sentir tot el que vam dir.
13: Què és la ràdio? Doncs la ràdio és compartir.
14: Per mi la ràdio és màgia.
1: Per mi la ràdio és proximitat amb les persones.
15: La ràdio per a mi és compromiso.
16: Quan era un nen, per mi la ràdio era un joc. D'adolescent, la ràdio era un entreteniment. I ara, que sóc gran, és una manera d'entendre la vida.
17: La ràdio és companyia.
18: La ràdio és formació.
9: Per a mi la ràdio és imaginació.
19: La ràdio és addicció.
20: La ràdio és una oportunitat.
21: La ràdio és pura màgia.
22: Per a mi la ràdio, multicultura.
23: La ràdio per a mi és una gran passió.
24: La ràdio és participació.
25: La ràdio és informació.
26: Per mi la ràdio és afició.
6: La ràdio en una sola paraula és difusió.
4: Una definició de ràdio. Per a mi és diversió i intercanvi.
10: La ràdio és...

0: L'Ajuntament de Roses obre un procés selectiu per cobrir en propietat una plaça de tècnic o tècnica de festes, corresponent al grup A2 de l'administració. La convocatòria es farà mitjançant el sistema de concurs d'oposició lliure, després de l'aprovació de les bases per part de la Junta de Govern local. Les bases reguladores es publiquen al butlletí oficial de la província de Girona i la convocatòria també apareix al butlletí oficial de l'Estat i al diari oficial de la Generalitat de Catalunya. El tràmit per presentar la sol·licitud està oberta de l'1 al 28 de juliol, amb dos inclosos. Les persones interessades poden formalitzar la inscripció tant de manera telemàtica a través de la seu electrònica municipal com presencialment al Servei d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament. Per participar en el procés, els aspirants han d'acreditar que compleixen els requisits establerts a les bases i presentar la documentació corresponent, com la titulació exigida, al currículum i, si s'escau, el certificat de coneixement de llengües.
1: Això és Ràdio Vila-sacra.
2: Què?
3: Que això és Ràdio Vila-sacra. Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
2: Jo?
3: Queda clar. Hey!
4: Ara temps per la cultura.

Hola a tothom! Sabies que medicina surt al diccionari? El que passa és que no és un sinònim de medicina. I aquí és on hi ha el gran problema. I quina diferència hi ha? Una medicina a me és un medicament. La medicina a mi, en canvi, pot ser més coses. També pot ser un medicament, però a part és la ciència de curar les persones. Per tant, els metges han estudiat medicina, no

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: FM.
3: És millor fixar-nos en allò que podem fer que no pas lamentar-nos d'allò que no podem fer.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema que és tan dolç com una carícia. I sabeu? Carícia és el seu títol. El sentim?
6: Hola, sóc la Clara Gardella. El poema que he escollit es diu Carícies i ho ha escrit Carme Cabós. He escollit aquest poema perquè és molt bonic. Carícies. Nit de Bengales. El respir de les fulles denses de l'aire. La gran lluna jugant entre crisàlides. Les braçades del mar vessant les platges i les teves carícies sempre somiades.
5: Moltíssimes gràcies, Clara, per recitar aquest poema tan ben recitat. Ens has fet sentir les carícies de la poesia. Fins al proper embaladits. Adeu.
6: Adeu, embaladits.

0: Si busques una emissora convencional, no és aquí.
1: I doncs?
0: Aquí únicament tot un arxiu de sensacions audiovisuals des de 1920 fins les hores.
2: No és molt habitual.
0: Amanides d'experiments de forma senzilla i combinada amb de tot un molt i més.
3: I una mica més. Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.
0: O sigui, que només per a cervells evolucionats que vulguin sentir.

Però amb Cellers Maset passa just al contrari. Cada ampolla explica una història autèntica, plena de brindis, celebracions i moments que val la pena recordar. Cellers Maset.

0: 012. La millor resposta.
1: Què mires?
2: Em vull comprar uns mitjons i he vist que aquesta botiga en línia en té de dir.
1: A més, tenen el web en català.
0: Sabies que 6 de les 10 marques més notòries de roba utilitzen el català en l'àmbit digital i cada vegada n'hi ha més que hi etiqueten? El català t'obre un mercat de més de 10 milions de persones i la majoria de consumidors volen utilitzar-lo en les seves relacions comercials. Utilitzar el català és guanyant qualitat i respecte al consumidor i a la llei. Fem servir el català en les nostres relacions comercials. 012. La millor resposta.

0: de treure el cap a Girona.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, bon dia, bon dia. Doncs vostè segueix un fil que és exactament el que és el fil de les persones que pensen i que tenen les neurones ben orientades, encara que sigui per veure com malament que està la cosa i el pitjor que ens la van portar. A veure, em sembla una autèntica... no trobaria el qualificatiu. I aquí estem batallant sistemàticament. Sabem que és una lluita complicada i difícil, lluitar contra els mercats. Contra la mercantilització és difícil. Som poquets, no tenim capacitat excessives, però sempre ens quedaran doncs, mitjans de comunicació que estan pel servei públic i que seran capaços de trametre aquesta, jo diria, legitimitat de denúncia i de reclamar coses que entenem que són necessàries. Aquesta és la mare dels ous i lamentablement algunes persones ploraran el no haver reaccionat a temps, perquè alguns, a més, es pensa que doncs ja aniran fent, per favor. Encantat d'haver reflexionat junts. Moltes gràcies.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Ràdio Vila-sacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.

0: I què voleu fer aquests dies?
1: Anar a una piscina caribenya.
2: Dormir en un hotel del Far West.
3: Volar a lloms d'un drac.
0: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
4: T'entretenim i et fem companyia al 107 de l'FM, la teva ràdio local.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: L'Alt Empordà no arriba a la renda mitjana catalana i és la comarca més pobra de Girona. Castelló d'Empúries se situa entre els 10 municipis de Catalunya amb la renda per habitant més baixa. El castell de Sant Ferran de Figueres amplia l'oferta nocturna i diurna d'estiu i millora l'accés a les cisternes. La fortalesa, la més gran d'Europa, ofereix visites, espectacles i rutes amb vehicles elèctrics. Cabanelles, Lledó i Navata engeguen un procés compartit amb el veïnat que culminarà amb la Plèquilti 2026, que se celebrarà a la tardor el 16, 17 i 18 d'octubre.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: I parlant d'emocions,

Moltes persones, escoles i associacions ens demanen com visitar les instal·lacions de Ràdio Vila-sacra. Fàcil, demana visita al 656 19 70 62 i podràs venir i

0: De oca a oca i tiro, per què en toca?
1: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
2: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Vespres de Gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol, del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost, de les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
0: Reserves. A Salvador, Guiomig, Dalí.org.

0: Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
2: Pues no me n'entero.
3: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
0: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
3: Oh!
4: Ole!
3: Oh!
4: Ole!
3: Oh!
4: Ole!

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Departament de Salut estrena un nou sistema de vigilància que farà públic cada setmana l'impacte de la calor sobre la salut amb dades de l'atenció primària, les urgències i els hospitals. Es tracta de fer un seguiment més acurat de la situació i reforçar la prevenció, especialment entre els col·lectius més vulnerables.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber. I no la que ens volen fer saber.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila Sacra i APA.

0: torna a connectar amb la vida. Vols deixar-nos un missatge?
1: Soc Sunción, soc de Peralada, jo. Xavier, mira, em fer formatge a casa. S'agafa 4... Jo, bueno, dic les quantitats que jo he fet. Es pot fer litres de llet que vulguis. 4 litres de llet. Es pot fer amb quall, amb llimona, amb suc de llimona o amb vinagre. Jo ho faig amb vinagre. El vinagre, jo agafo un vinagre de poma, així no té tant gust. O sigui, 4 litres de llet, un got de vinagre, la llet es posa a bullir, primer, i després deixa que refredi una miqueta. Si tira el vinagre, s'espera una miqueta, després es remena i se separa el suero, saps? I llavors s'agafa i es posa en un colador molt fi, molt fi, molt fi. I es deixa que es vagi escorrint bé i ja està, res més. S'hi pot posar una miqueta de sal si es vol que sí, tingui més gust, i si no, sense sal. S'hi pot posar fines herbes, però la cosa està amb la llet i que la quallis, i ja et dic, és molt fàcil. Adeu.

0: Soc innovadora perquè el progrés és inconformisme, recerca i superació. Soc crítica perquè és el camí per avançar cap a una societat justa. Soc ètica perquè necessitem persones compromeses amb la millora de la societat. Soc plural perquè el món que ens envolta és divers. Soc pública, catalana i oberta al món.
1: És Ràdio Vila-sacra.

0: Els maltractaments econòmics a persones grans van en augment i les famílies de les víctimes i les entitats especialitzades demanen més responsabilitat a bancs i notaris per detectar-los i prevenir-los. Alguns exemples d'estafa serien l'explotació financera per part d'un familiar o cuidador, la pressió per signar documents notarials o també la retirada de diners i béns sense permís conscient. Laura Anadón, d'Alzheimer Catalunya Fundació, apunta que part d'aquests abusos es podrien evitar si entitats bancàries i notaries estiguessin més alerta.
1: Moltes coses que passen pel banc o per notaris i que es podrien haver evitat simplement demanant un informe mèdic a vegades, o fent una valoració neurològica completa i decent.
0: Segons Jordi Muñoz, president de l'Associació per la Investigació del Maltractament a les Persones Grans, el maltractament econòmic afecta persones en situació de vulnerabilitat, aïllades i desconeixedores d'aquests abusos. Per això, sovint són tan difícils de detectar.
2: Quan algú vol abusar econòmicament d'algú, una de les primeres coses que fa és aïllar la persona del seu entorn, sigui família, amistats, coneguts, del casal d'on sigui, de les professionals, perquè a mi el que m'interessa és que ningú tingui contacte amb aquella persona, perquè ningú encengui el just d'alarma de que hi ha un abús econòmic.
0: Un cop aquesta estafa es detecta, les famílies de les persones afectades troben moltes traves per poder solucionar la situació.
3: I és aquí on te n'adones també, no? Quan comences aquesta lluita de que és molt fàcil estafar una persona amb Alzheimer o altre tipus de deteriorament cognitiu, però és molt difícil de protegir-la.
0: Per això, justament, les associacions i les famílies reclamen més control i responsabilitat a entitats bancàries i notaries per poder prevenir aquests abusos.
4: Pensa, pensa.
5: O millor escolta altres llocs, o mira la tele, que això no t'ho explicaran.

0: el Racó de l'Albera, especialitats en embotits ibèrics i entrepans. En plena natura i a l'aire lliure.
1: Davant del Centre Reproducció de Tortugues, telèfon 676 58 50 16, Garriguella.

0: 1 de Ediciones Radio.
1: La memòria sonora de la ràdio és la memòria de la nostra vida.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.

0: Bé, doncs estem a punt novament amb aquests fogons i davantal. Ja ens ho hem posat i ens hem ben col·locat. La Joana i jo, bon dia, Joana.
1: Bon dia, bon dia a tothom. Ben preparades.
0: No ens posem mai aquest gorro que tens aquí a punt de cuiner o cuinera.
1: Sí.
0: Escolta-me, ha de ser molt incòmode. Tu te l'has posat alguna vegada?
1: No, per cuinar no em poso mai cap gorro jo. No.
0: Escolta'm, i principalment com el porten de val? Diu que és perquè així no s'ho entén.
1: No, jo trobo que en una cuina d'un restaurant està molt bé, perquè hi ha gent que porten els cabells molt llargs, vulguis o no vulguis, a vegades te'ls estàs tocant, el serrell que penja, que... Jo ho trobo correcte, eh? Tant en una botiga, també, com es porten aquestes cabelleres i tot això, el cabell recollit jo el trobo molt bé. Ara nosaltres, com que el portem curtet,
0: sí,
1: vull dir...
0: Ja no cal.
1: Jo crec que no cal.
0: Molt bé, què ens portes avui, Joana?
1: Avui us porto uns rotllets de pollastre farcits amb bacó i formatge.
0: Oh, que bons, no?
1: Bueno, els pots fer del que tu te vingui més bé o t'agradi, eh? Però vull dir, jo són aquests els que vaig fer, perquè això, aquests rotllets ja els trobes comprats fets, o els pots fer tu. Aquests eren de cuixa de pollastre, perquè la cuixa de pollastre queda més molosa,
0: sí,
1: que el pit,
0: sí.
1: I quan ho tens rostit canvia, eh? I doncs llavors què farem? Agafarem aquests rotllets, si els comprem ja fets, depèn del tamany, jo n'hi faria un per cada un, perquè després això si et sobra...
0: Quina mida tenen? D'un pam, més,
1: sí,
0: o menys?
1: Sí, un pam, sí, o una mica menys. Uh-huh. Eh? Aquests quatre rotllets, que ja hi venen, diguéssim, amb aquella malla, que ja ve tot...
0: Llavors, són congelats?
1: No, frescos, frescos, eh? Jo els vaig comprar frescos.
0: Uh-huh.
1: Llavors jo faria aquests rotllets que acabem de dir, i què farem? Doncs quatre rotllets per cada un. Després dels rotllets aquests necessitarem una ceba, un all porro, un parell o tres de tomàques d'aquestes petites, per rostir tot això, una mica de canyella en pols, oli, sal i pebre per empebrar tot això. És fàcil, allò. Llavors, primer de tot, què hem d'agafar? Hem d'agafar aquests rotllets, que tal com hem dit, ensalats i empebrats, i llavors els posarem a la cassola amb oli a rostir, que agafin color. Sempre la cassola destapada, perquè si la tapem, la carn ens queda, com que fa vapor, la tapadora ens queda blanca, i nosaltres volem que ens quedi rosset. Primer els passarem ben passats, i com els tinguem sellats, com diem sempre, de tots els cantons, doncs llavors, en aquí mateix, hi posarem totes aquestes verdures que hem dit, ja tallades.
0: Quines verdures?
1: L'all porro,
0: sí?
1: La ceba,
0: sí?
1: Unes quantes tomaques d'aquestes de penjar i una cabeça d'alls.
0: La ceba què? Ha de ser grossa?
1: La ceba a quadros o juliana, com vulguem.
0: Perquè ceba tot això... tendre...
1: No, ceba veia. De tendre també. La tendre, si volem, també podríem fer-ho, eh? Llavors això ja ho tindrem tot tallat, li posarem, deixarem passar-ho en aquest oli 4 o 5 o 6 minuts amb aquesta cabeça d'aix, i haurem posat un trosset de canyella en rama, la meitat de la meitat, eh? No gaire. I si ens agrada el llaurer, una fulla de llaurer, i això ho regarem ben regat amb birranci.
0: Ah, està bé.
1: Deixarem que s'evapori aquest birranci. Ja tindrem una mica d'aigua calenta, que et diré jo, per quatre rotllets, poder mig litro,
0: sí,
1: no negar-ho molt.
0: Tindria l'aigua calenta.
1: Calenta.
0: Com dius l'avi calenta o com hem d'afegir, no t'ho pregunto mai i sempre queda molt dulce.
1: L'aigua sempre calenta. Aquest dia, una gran cuinera, que és l'Ada Parellada, que cuina molt, cuina com la nostra, perquè fa cuina, no fa tanta cuina d'autor, fa cuina moderna, però no és d'autor, sinó que és de la nostra ella cada dia més, i també està molt amb el reciclar les verdures, el menjar i tot això, i va dir, l'altre dia ella feia uns fideus, i va dir, l'aigua ha de bullir sempre, no podeu posar mai, perquè queden escaldats, i això passa amb l'arròs, passa amb tot, l'aigua ha de bullir sempre, i aquí també l'aigua ja la tenim calenta, li tirem, ho deixem 5 o 6 minuts i llavors ho tapem, baixem el foc i només hem de fer que anar girant aquests rotllets.
0: Ah, molt bé.
1: En tant en tant, cada 20 minuts, cada això, els girem. Com veiem que estan tous, doncs llavors ja podem tancar el foc.
0: Val.
1: L'única cosa que això ho hem de deixar refredar per poder-ho tallar bé. I llavors què farem? Ho deixarem refredar. Si ho podem fer el dia abans a la tarda, millor, perquè l'endemà ja el tindrem això ben refredat.
0: Sí, sí.
1: I si no, t'has d'esperar un parell d'horetes, perquè si no, com ho talles, te se trenca.
0: No cal posar-lo a la nevera, però...
1: No. Bueno, si són aquests dies de tanta calor, sí. Bueno. Agafes la cassola i la nevera, l'endemà acabes de fer-ho. Ara, si són aquests dies com ara, en què encara no ha vingut, no. Llavors l'endemà treus la malla aquesta, aquesta verdura la deixes en allà. Ah, també hi podem posar una mica de pastanaga tallada així en diagonal. Tres o quatre pastanagues. I llavors agafes i treus la malla, ho poses sobre la taula aquella de fusta que tenim i ho talles al teu gust. A tres dits, tres centímetres, quatre, cada tall. Ho poses tot altra vegada en aquesta cassola i llavors treus els alls. A nosaltres ens agrada perquè els alls queden molt, molt tous. Queden, es desfan.
0: És que cuits els alls són molt bons.
1: Són bons, eh?
0: Oh, sí.
1: Llavors l'única cosa, si no t'agrada, és el porro, el treus una mica o ja no li poses. I llavors serveixes aquesta carn i a sobre una mica d'aquest suquet que t'haurà quedat d'això.
0: Molt bé, d'aquesta
1: aigua que has posat. Si veus que n'hi fa falta una mica de més d'aigua, n'hi afegeixos una mica més.
0: Però això també deu ser el gust de cada un, no?
1: De cada
0: si els agrada una miqueta més sucós.
1: Més sucós o no. I llavors aquí tens uns rotllets rostits, que són rostits, però ja al punt de poder-los servir, perquè si tu els arrosteixes i prou, i no hi fas aquesta mica d'aigua que et dic, i els deixes aquest tres quarts o una hora més, queda dur.
0: Ah.
1: Tu el talles i sí que és bo, però la carn no queda, i això queda tan tou.
0: Clar,
1: tovíssim, tovíssim queda. I llavors això, a què ho podem acompanyar? Això ho podem acompanyar, ara que és el temps dels carbassons, amb un carbassó enfarinat i fregit o en tèmpora, amb unes patates fregides, amb uns xampinyons, amb uns xampinyons d'aquests, els comprem, els netegem i amb una paella els apassem, els afregim una mica i una mica d'all i julivert, i llavors ja posats en aquest plat al costat. Vull dir, ho podem, amb esbergínia, amb pebrot vermell, amb moltes coses ho podem acompanyar.
0: Molt bé, no? Ha de ser boníssim tot això.
1: I ara ja ve aquest temps que diem nosaltres que ve bé lo fresc i rostit. A mi els rostits a l'estiu m'agraden molt. Tu no?
0: Sí. I freds encara m'agraden més.
1: Sí, que vaig...
0: No freds de la nevera,
1: no, no, freds de la nevera no, però si fa una hora que són fets no cal escalfar-lo. Allò que és tevi ja va bé. Doncs ara és el temps aquest de tots aquests rostits i els podem deixar fets i llavors, si ho hem fet el dia abans i llavors ho volem deixar per ens anar sobrat, ho posem en un tàper i... 4 o 5 dies ho podem menjar sense congelar.
0: Ah, molt bé, no? Molt bé, no?
1: Poses...
0: Però, com que és verdura, també s'ha congelat més, eh?
1: No, ho poses a la nevera amb un tàper i tu dius, avui som diumenge, però els menjaré dijous, no cal que congelis. Ara, si dius, no sé quan m'ho menjaré, i si no el dijous dius, saps què? Ja fa masses dies i no ens ho hem menjat, ho congelo.
0: Val.
1: Perquè, vull dir, el congelat va molt bé, però és... A mi m'agrada més tot sense congelar.
0: Sí.
1: Però jo considero que el congelat va molt bé per molta cosa. Hi ha persones que ja fan tot això i ho congelen.
0: Sí, ho tenen ja fet per un moment determinat.
1: Per un mes o un... Sí, jo com que tinc temps ho puc fer. Ara si me sobra sí, però jo congelar-ho, per exemple, ara haig de fer una vedella amb bolets i vindran 16 persones o 15 d'aquí dues setmanes i congelo. No, m'estimo més aquella setmana ja fer-ho aquella setmana mateixa. Això cada un la cuina.
0: Sí.
1: Doncs és això.
0: Aquests rotllets també els podem fer servir tallats per fer un plat d'entrant, no?
1: Sí.
0: Tallats una mica d'una mica d'un parell o tres de dits, no?
1: Sí, i això fas un plat únic, com t'he dit, acompanyat de tot això, o fas una amanida, i això.
0: Ben saludable, eh?
1: I queda molt bo. I llavors, si tu no t'agrada el bacó i no t'agrada el formatge, a la carnisseria te'ls poden omplir del que tu vulguis, de cansalada d'aquella de pebre, de salsitxa, d'ou dur... De pebrot.
0: Ah, sí, tot això,
1: sí, sí.
0: Quin servei, no?
1: Aquests perquè ja són els que venien així, eh?
0: Sí.
1: Però si tu dius, no, a mi això no m'agrada, doncs ells tu ho encarregues, aquell dia no t'ho faran, però dius per demà passat. I és un plat que queda molt bo, eh? Queda molt bo, hasta si tens convidats, aquests farcits que abans sempre fèiem la llata o fèiem vedella, aquests farcits amb això, i amb llom. amb llom de dos colors queda boníssim.
0: Què vols dir? Després ho rellenes amb això?
1: No, no, sí, sí, sí. L'obren com un llibre i tu li dius el vull farcit d'això. I ells ja te'l farciran, te'l lleguiran i tot, i llavors tu el vas a comprar i has de fer el mateix caramba, sistema que aquest.
0: Molt bé, molt bé.
1: I el llom
0: bé.
1: Queda molt bo, molt.
0: Molt bé, molt bé.
1: Llavors
0: molt
1: també el llom, hi ha gent que se'l mengen com a fiambre, fred.
0: Sí.
1: De primer plat. Saps? Fred. D'allà jo... més prim, fred.
0: Sí, jo vaig fer, fa bastant de temps, cosa rara, eh? El llom ben embolicat, diguem-ho així, amb sal grossa.
1: Sal, sí.
0: I després va quedar boníssim, eh?
1: I te va quedar bo. Amb I... Jo en sal no m'atreveixo, sí. Perquè una vegada vaig fer un peix i em va quedar, el devia fa... estar massa al forn i em va quedar molt sec aquell peix.
0: Doncs allò me va quedar com si fos pernil dolç però fet a
1: sí,
0: casa.
1: Sí, ah, exacte.
0: Eh? Vull dir, me va quedar molt bé. Cosa quedar... rara, eh? Ja, quan, jo,
1: no,
0: ja
1: bueno, sempre hi ha coses que...
0: que et surten més bé que altres.
1: Exacte, que et surten més bé que altres.
0: Deus recordar els ingredients, Joana.
1: Doncs per aquests
0: som.
1: Ingredients, tal com hem dit, agafarem un llumet d'aquests de pollastre per cada un. Si són molt grossos, que feu una tres, però jo en agafaria un per cada un, si s'obre ja el tindreu. Llavors necessitarem una ceba, necessitarem unes pastanagues, unes tomaques, un all porro, una cabeça d'alls, una mica de canyella,
0: sí.
1: I si us agrada el llaurer. Oli, sal i pebre, i una mica d'aigua per estovar tot això, i aquest bon raig de birlanci que no hi falti.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Això, doncs, és un plat que tothom ens hi podem afegir,
1: sí.
0: I un plat ben saludable.
1: I ara que venen les revetlles, també és una cosa que la pots tenir feta. La setmana que ve us portaré uns entrants per la revetlla, o pel dia de Sant Joan, uns entrants freds per poder gaudir d'aquests dies.
0: Escolta'm una cosa, els podem preparar abans?
1: Sí,
0: tot
1: els
0: això?
1: Podem preparar abans i no són
0: bé.
1: Gaire difícils de preparar.
0: Molt bé, Joana, gràcies per explicar-nos en aquesta estona de fogons i davantals. Ara estaré en el davantal, avui no me l'embrutic tot, eh?
1: No, avui no, perquè no, això no embrutic gaire.
0: No, això
1: no,
0: és verdura.
1: És net.
0: Gràcies, Joana, fins al fogons de davant.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Estranmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem.
2: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
3: Tota la programació a fastempordà.cat.
4: Jess?
5: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
6: Radio Vila Sacra!
5: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon, però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
6: Radio Sacra.
5: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
7: Perquè ho tinguin en compte.
3: Amb la col·laboració de BN Group.
8: Imagina, crea, sorprèn-te.
3: Avui, demà i sempre, ensenya la llengua.
9: El català, la llengua que s'ensenya. La llengua que és ensenya.

0: Vilasacre és la de casa.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: El periodista especialitzat en patrimoni cultural Daniel Romaní publica el llibre Catalunya Marítima, on ressegueix tota la costa catalana a la recerca de fars, museus del mar, drassanes i vaixells visitables. Ens ho explica tot seguit en aquest reportatge l'Òscar Callau.
1: Després de dedicar llibres als castells catalans, als monuments, les fàbriques i les cases on van néixer celebritats de la cultura, Romaní farà una llista exhaustiva d'edificis i vaixells que ens expliquen la relació de Catalunya amb el mar. El recorregut comença al sud, al Museu de la Mar de l'Ebre de la Ràpita, i acaba a la Catalunya del Nord, al taller de restauració de barques de Paulillas a Portvendres. Al llarg de 200 pàgines, Catalunya Marítima també passa per la Torre del Port de Cambrils, el Pailabot Santa Eulàlia de Barcelona, l'ermita marinera de Sant Simó a Mataró o al Museu de la Pesca de Palamós.
2: Hi ha el far de Calanans a Cadaqués, hi ha a la Torre del Rellotge del Port de Barcelona, que de fet era un far. També hi ha, per exemple, el far de Vilanova i Geltrú, situat allà hi ha l'Espai Far, que és un museu del mar molt interessant. Té, a més, aquest far de Vilanova, hi ha la curiositat que davant hi ha un antic molí d'aigua que algú va dissenyar perquè anés amb les onades del mar, però realment va ser un fracàs.
1: El nou volum, també editat per Viena, manté l'estil divulgatiu dels seus predecessors amb entrevistes, fotografies i un estil molt visual.
2: Recorre tot el litoral català a través dels fars, museus, drassanes, vaixells visitables, tot el que surt és visitable i a més jo ho he visitat i m'he deixat guiar per molta gent que en sap molt. I vaja, és una proposta pensada per voltar per Catalunya, en aquest cas per tot el litoral, que penso que pot interessar molta gent.
1: Romaní recull el llibre Elements patrimonials marítims que no han de ser necessàriament antics.
2: També destacaria el far de Torredembarra, que és el més nou de tot Catalunya, es va estrenar l'any 2000 i a més té un disseny innovador de l'arquitecte Josep Llinàs, que ell va projectar-lo, primer fer-lo dins del mar, però per tema del pressupost es va desestimar la idea. És una llàstima perquè s'hauria visitat amb una barqueta, no? Aquí sí que pots pujar fins a dalt de tot i és molt bonic perquè hi ha tota finestretes que cada finestra quan puges és com un quadre i

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els arqueòlegs han trobat a l'antiga vila romana de Sarrià de Ter, al Gironès, una gerra de ceràmica que a l'interior hi tenia un ou i que segurament va ser una ofrena als déus fa uns 1.800 anys. En aquesta zona, molt pròxima a la ciutat de Girona, hi van viure des del segle I abans de Crist fins al segle V, i les excavacions d'aquest estiu han durat 2 setmanes. Sarrià de Ter, Fèlix Martín.
2: Han passat gairebé 2.000 anys, però han trobat bona part de la closca d'aquest ou amb la seva forma i, sorprenentment, també restes de matèria orgànica barrejada en terra que ara s'analitzarà al laboratori. No és un ritual desconegut a l'època, però és la primera vegada que es troba en aquest jaciment arqueològic a Sarrià de Ter. Hi ha constància d'un gran incendi i en la reconstrucció de la població i dels conreus. Segurament van enterrar l'ou dins la gerra com una mena d'ofrena, ha explicat la directora de les excavacions, Anna Costa.
3: Aquesta ofrena consistia en enterrar una gerra completament sencera, a l'interior de la qual es dipositava un ou. Aquesta ofrena intentava ser una mica un desig de prosperitat, de que allò que neix en forma de l'ou doncs acabi fructificant definitivament en l'establiment.
2: I es vincula l'ofrena directament a l'incendi que va arrasar bona part de la vila al segle II.
3: I es va cremar tot. Aquí també hem trobat traces d'incendi al sector productiu, per tant veiem que va ser un accident d'unes dimensions considerables i que va propiciar aquesta repetició d'ofrenes per intentar buscar, per una banda entenem que aplacar poder la nit dels déus, i per l'altra garantir que totes aquelles millores i reformes que es fan a la vila a partir de finals del segle II després de Crist fructifiquessin i realment arribessin a bon port.
2: Durant les excavacions al Pla de l'Horta, els arqueòlegs de la Universitat de Girona també han trobat la base d'una premsa de vi que confirma que la producció de vi va ser el motor econòmic de la vila romana. També han posat al descobert restes de canalitzacions del segle I abans de Crist que recollien l'aigua de la pluja i la portaven no només a l'habitatge, sinó també als conreus de l'entorn.
4: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: 100% Empordà.

Sabies que la innovació defineix una empresa competitiva? A Eurecat innovem amb les empreses. Innovem per millorar els seus productes, serveis, processos i models de negoci. I les ajudem a ser més competitives i sostenibles i a marcar la diferència. Entra a www.eurecat.org. Eurecat, centre tecnològic de Catalunya. Innovant amb les empreses. Innovant amb tu.

0: Vespres de Gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol, del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost, de les 21 i 30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
0: Reserves. Salvador, guió mig, Dalí, un ORG.
3: Mare meva, quin somni!
4: Ara a Ziman, samarretes interiors per home, 2x6,50. I pantalons curts per home, 2x20 euros. Ziman, tan senzill com això.

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
1: La ràdio és la veu que ens acompanya, el cafè que ens desperta i la música que ens abraça. Ràdio Vilasacra, la teva.
0: I és que de Ràdio Vilasacra, només Ràdio Vilasacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: Sacra.
1: Què, què?
2: Que això és Ràdio Vila Sacra.
3: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
1: Jo?
4: La sequera, un problema de tots. Fem alguna cosa.
5: Què faig amb les meves plantes?
6: I jo, amb el meu jardí?
4: Us ajudo?
5: Sí, és clar.
4: Veniu a Centre Verd de Salt. Amb les plantes específiques de baix consum d'aigua, podreu tenir jardí i plantes de decoració reduint molt considerablement el reg. Una proposta interessant.
5: M'interessa.
4: Centre Verd, a Salt.
7: Ara toca calma.

0: això és...
1: És meravellós.
2: Has vist aquella senyora en moto? Però quina edat té? Encara caurà.
3: Però on va? Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
4: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
5: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Recta final de la campanya del cereal, molt marcada pels incendis, també pels elevats costos de producció. El sector qualifica la campanya de bona, però complexa, i calcula que s'ha segat un 10% menys que l'any passat. Anem cap a Lleida. Júlia Albacar.
2: A Catalunya s'han segat 1.700.000 tones de cereal, una xifra lleugerament inferior si la comparem amb l'any passat, però que consolida la recuperació del sector després de quatre campanyes nefastes. La collita ha variat, però segons si eren conreus de secà o de regadiu, com explica Antoni Llaràs, responsable de cereal de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
3: Venim d'una campanya l'any anterior que el secà, els rendiments van ser molt bons. El rec no van ser tan bons. L'any passat no van ser tan bons com enguany, i enguany el rec tenim uns rendiments una miqueta millors i el secà una miqueta pitjors.
2: Una campanya molt marcada pels incendis que Llaràs reconeix que condicionen la feina.
3: Condiciona, vigilem molt, fem bufar les collitadores matí i tarda i per a que no s'acumule gènere que després pugui ser l'inici d'un incendi, però és cert que amb aquestes calors pues, no resquis.
2: I marcada també pels alts costos de producció derivats de la guerra a l'Orient Mitjà, tot i que els preus han pujat moderadament.
3: I els preus, bueno, estan una miqueta més alts que l'any anterior, però també per sota o per lo que seria convenient per cobrir costos de preu de mercat.
2: El cereal que es produeix més a Catalunya és l'ordi, seguit del blat i el panís, i se n'hi cultiven unes 300.000 hectàrees.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guiomig. Dalí.org.
3: Informació, música, entreteniment.
4: Ara, a la Casa dels Amis, escolteu això.

0: les notícies d'avui... Em podeu donar una ampolla d'aigua?
1: Sant Aniol, aigua mineral natural d'origen volcànic.
0: I l'aigua?
1: Sí, aquí tens. Sant Aniol, aigua mineral natural.
2: Essència pura de la zona volcànica de la Garrotxa.
3: Pots anar a Google. Escriu Ràdio Vila-sacra en el cercador. I veuràs la gran diferència.
4: I parlant d'emocions...
5: 41.
6: Anem a temes a Disney.

0: El teu dossier em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
1: D'amor?
0: Sí.
1: Quan?
0: Aviat.
1: Aviat?
0: Molt aviat.
1: Molt aviat?
0: Ja?
1: Ja?
0: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

L'Institut Internacional de Premsa explica que, a vegades, la seguretat dels periodistes continua sent, en conseqüència, un desafiament global.

0: Hi ha gent que insulta en català, hi ha gent que insulta en castellà, hi ha gent que és molt ben parlada i no insulta mai. Sabran dir-me el significat del següent d'insults en català? Insulteu en català o en castellà, vosaltres?
1: En castellà.
2: Castellà, 100%.
0: Pixapins.
3: És que l'he escoltat, però no tinc ni idea de què significa, com rotllo pijo o alguna cosa així.
4: Com que ets tonto, no?
0: No pas.
4: És que m'ho diuen a mi, perquè sóc de Barcelona.
2: Tonto, bobo.
5: Aquella persona que ve de Barcelona o de l'àrea metropolitana.
0: I un sòmines.
4: Què?
0: Sòmines.
4: Sòmines?
3: No em sabré ni un.
4: Ni idea.
3: Què?
0: Ni idea.
4: Com que penses, tipus, no com somniar truites?
0: Pots parar una mica d'atenció que ets un sòmines?
4: Un empanat. Que estàs empanat, no?
0: D'acord. Una buf.
2: Buf.
0: Jo ho sóc, eh?
3: Un vago.
2: Buah.
0: Buah.
2: No ho he escoltat a la meva vida, no tinc ni idea.
4: Sona verdura, però... no sé.
0: Un nap. Buf.
5: Distret.
0: No.
5: No, ni idea.
0: Com és un nap?
4: Verd. O sigui...
2: M'ha deixat descol·locat.
0: Quina
4: no
0: forma
4: sé,
0: té?
4: Allargada.
0: Ah, sí?
4: Sí, no?
0: Ah, no controlo.
4: Un nap és un nabo, no?
0: Nosaltres tres crec que som bastant.
6: Ah, baixeta.
0: Baixeta.
4: Soc de Pau.
0: No insultem millor. Napu era un drac màgic que vivia al fons del mar. Ai, m'he equivocat, és Paf. Déu-n'hi-do.
7: Digue'm.
8: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
7: Dispensem?

0: Consumint productes de proximitat, t'assegures la qualitat. I amb la protecció de casa teva o el teu negoci. Canvia ara a protegim.cat. L'alarma catalana. La millor tecnologia d'Europa al servei dels catalans.
1: Seguretat, control, privacitat i confort en un sol sistema connectat les 24 hores amb avís de policia, sense permanència ni quota d'alta.
0: I 100% en català. Et protegim?

0: Atenció.
1: Atenció.
2: Atenció.
3: Atenció. Evita follons, descontrol o el tu més entre els de sempre. Desconnectant dels de sempre i afegint-te a la família de Ràdio Vila-sacra. Aquí està al dia, aprendre i sentir sensacions en un sol lloc.
2: I amb la millor companyia.
4: S'acaba un altre dia i comença a viure en el nostre record. En el meu, en el vostre i en el de les més de 20.000 persones que avui han creuat les meves portes. En els records de qui garanteix cada dia que tot funcioni perquè la resta s'ho pugui passar d'allò més bé. O de qui es pensava que no podria pujar enlloc per la seva diversitat funcional i va acabar gaudint com el que més. Ai, com podríem oblidar això? Si aquí sempre passen coses increïbles a cada racó. I el que encara és més increïble és que tota l'energia que fem servir per crear aquests moments és totalment sostenible. Com aconseguir dibuixar el somriure més necessari, oferint experiències úniques a famílies amb infants que pateixen malalties greus. O aconseguir que el record que t'emportes sigui l'única empremta que quedarà per sempre. Un dia així esgota qualsevol. Què puc dir? Gràcies a tots els que m'habiten, a tots els que veniu i a les persones que sempre hi sou. Gràcies per donar el millor de vosaltres. Espero cuidar-vos tant com vosaltres em cuideu a mi. I ara arriba el meu moment preferit. Un altre dia per davant per seguir creant records infinits. Estic orgullós de ser una bicorp i d'haver signat l'Agenda 2030 per garantir que el meu impacte repercutirà positivament en les persones i el planeta. PortAventura World. Made to be. Made to remember.
5: El cafè de la ràdio.
6: Proporcionant sensacions variades i agradables.
7: Sent per cent Empordà.
8: Sopars a la fresca, revetlles, concerts. És temps d'estiu.
9: I també és temps de madurar el fruit, de deixar que la terra faci la seva màgia.
10: Un cava que parla de la nostra història. Castell d'Or, escollit per segon any consecutiu com el millor celler de Catalunya als Premis Binari.
9: Perquè cada brindis d'estiu mereix l'essència del nostre territori. Castell d'Or, quan el temps és art.
11: La xarxa.
12: No et perdis les millors ofertes a totes les nostres botigues físiques, web i app. Decathlon. Ready to play?

0: vegades és dur ser tan popular. Tothom et vol veure, vol saber més de tu, vol estar amb tu, o no?
1: Ho sento, a Ràdio Vila-sacra el rotllo és un altre.
2: Aquí sensacions. I els fantasmes als castells.

0: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
1: Bon dia, gràcies per deixar-me col·laborar. Goita, és que ahir vaig anar al registre civil per treure unes partides de defunció i em portava doncs una llista de 10 perquè és un tema d'herència, i després d'agafar el número i d'esperar-me les dues hores, doncs quan vaig entrar la noia va veure la llista i diu, ui no, diu, això no li podem pas fer, diu, això es deixa a la carpeta groga i triga una setmana, o si no, doncs per internet també això ho pot fer. Diu, bueno, no, que aquí allargaríem la cua, no sé, ja he fet dues hores, també el que em tocava, cada un el que li toca, no? Dic, bueno, doncs això per internet com és i quan triga, doncs? Diu, això li triga un dia. Diu, ho fa i li triga un dia. Dic, però no hi ha lloc que informi, dic, quina, per on es troba això d'internet, no? Dic, i llavors m'ho va notar i dic, bueno, doncs provarem això. Si triga un dia, i esclar, me'n vaig anar amb aquella sensació de dir que les coses no han canviat, no? I llavors vam fer-ho per internet i què ens vam trobar? Que si no tens el tomo i la pàgina, doncs no t'ho envien.
2: K25.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Capdavantera, transformadora i referent, catalana i del món, comunitària, innovadora, sostenible, plural, diversa i pública.
2: When the work begins to pile up and your temper starts to rile up,

benvinguts a la Biblioteca de Figueres, una biblioteca pública oberta a tothom. Pots venir a la biblioteca a llegir una estona o a consultar material, però si el que vols és emportar-te a la casa, et caldrà el carnet de la biblioteca. Te'l farem gratuïtament en un moment. Només cal que ens portis un document d'identitat. Amb el carnet podràs emportar-te a casa llibres, revistes, música, cinema i tenir-ho durant 30 dies. Si necessites aquest material durant més temps, pots renovar-lo fins a dues vegades, sempre i quan no hi hagi ningú que el tingui reservat. D'altra banda, si et cal algun material que no està disponible, te'l reservarem i t'avisarem tan bon punt el retorni. Si et vols informar de totes les nostres activitats, pots fer-ho a través del web de la biblioteca o seguint-nos a Facebook, Twitter, Instagram. Ja ho veus, a la biblioteca t'oferim una porta oberta al coneixement i esperem

indústria que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil. Gent Ràdio Vila-seca.

0: Doncs bé, aquí estem preparades a punt perquè la cuina, els fogons en marxa i la nostra cuinera, Joana Molins, bon dia.
1: Bon dia a tothom.
0: Estem ja doncs, amb molt de gust i amb moltes ganes preparats per fer doncs, l'àpat que la Joana doncs, es proposarà avui. Vinga, avui quin és?
1: Doncs avui fesols de Santa Pau. Ah. Amb cloises i xistorra.
0: Que bo.
1: Sí, és un plat de cullera, eh? Sí, és un plat d'estofadet, un estofadet.
0: Molt bé, no. Escolta'm, aquests fesols de Santa Pau, a l'hora de posar-los en remull...
1: Sí, del dia abans.
0: El dia abans?
1: Aquests del dia abans, sí. Jo els compro sempre de proximitat i tot el que compro, compro de proximitat. Mai de paquet, sempre és molt més bo, I els grams que necessito, i ja està.
0: Perquè, esclar, aquests de Santa Pau se deu tenir que anar una miqueta en compte, donar que són molt petits.
1: Molt petits, i llavors l'hora de coure'ls és menys temps.
0: Ho fas amb l'olla pressió, també,
1: sí,
0: que aquesta dia parlaven.
1: També. Molt bé. Bueno, doncs llavors els ingredients per 4 persones, jo he comptat 400 grams de fesols d'aquests. Si teniu ganxet, que hi ha molta gent que a Tordera tenen ganxet, ho podeu fer en ganxet, eh? Perquè també és bo igual. El que passa, jo he posat Santa Pau per fer una mica de varietat i canviar una mica, donar una mica més de ventall a la cuina.
0: Però de totes maneres els de Santa Pau et passen molt més bé.
1: Són aquests tan petitets.
0: Sí. Perquè els altres d'aquest tip, eh?
1: Bueno, i els altres també la pell és, la fesol és més gros i la pell és més dura. I aquests són més
0: tova. Molt bé, fantàstic.
1: Llavors aquests 400 grams de fesols, 300 grams de cloises, si podeu no la xirla, l'altra mida,
0: sí,
1: que queda més bé. Una xistorra petita, jo l'agafo aquella que és tipus salsitxa,
0: sí,
1: que és la primeta.
0: Sí.
1: Si sou quatre, amb una, i si sou menys, poseu-n'hi menys. Una ceba mitjana per fer el sofregit, alls, una mica d'all porro.
0: El porro fa servir bastant,
1: molt,
0: tu, Joana.
1: Molt, el porro molt. Una nyora, una fulla de llaurer, si no us agrada el llaurer podeu posar-hi un amic un pèl de canyella, si no us agrada, i un bon raig de vi blanc, el vi blanc que no hi falti, oli i sal.
0: Molt bé. Menta no.
1: No,
0: aquí
1: no, no. Lamenta les faves.
0: Les faves, i prou.
1: Jo la menta la poso a les faves, o sopa de menta, sopa de pa amb menta, el que li agrada, a mi no m'agrada gens.
0: Ah, no l'he provat mai.
1: Però en Vicenç li encanta.
0: Sí?
1: Sí, sopa de pa escaldada amb menta.
0: Sopa de pa escaldada amb menta. N'hi poses gaire de menta?
1: No, un parell de fulles, però li agrada molt.
0: Sí, es nota.
1: Sí, es nota.
0: Jo recordo sempre a memòria del meu pare, que també
1: al
0: meu pare li agradava molt.
1: Sí. Bueno, doncs el dia abans haurem posat aquests fesols en remull. Els posarem a bullir amb l'olla tradicional o la que tingueu, la que feu servir vosaltres, i posarem un pèl de sal, però compta amb la sal perquè aquest suc el farem servir per fer aquest guisat.
0: Ah, molt bé.
1: Clar, i llavors sempre més val que ja n'hi afegirem de sal, perquè hem de tenir en compte que aquest suc quan aquest suc el llancem, molt bé, però si no anem en compte amb la sal. Llavors agafarem una cassoleta i posarem oli i posarem a sofregir aquesta ceba. No, primer de tot, 3 grans d'all o 4 tallats ben primets. Anem fregint la ceba. Quan la ceba està mig fregir, posarem aquests alls perquè no se'ns recremin, l'all porro al final, i posarem la fulla de llaurer i tot això ho sofregirem.
0: L'all porro també tallat així petit?
1: També, tallat petit, tot tallat petit. Llavors haurem agafat la xistorra i l'haurem tallat uns dos dits, com si tallessis una salsitxa petita, ja la tenim a part en un plat. Quan tinguem aquest sofregidet de la ceba, el porro i tot això que ja veiem que es va enrossint, i tirarem el bon raig de vi blanc, el bon raig de vi blanc, i hi posarem la xistorra.
0: Va.
1: Perquè resulta que la xistorra hi ha molta gent que la fregeixen amb vi blanc.
0: Què dius,
1: perquè
0: ara?
1: Diu que treu la fortor d'aquell gust més fort que té.
0: Ah, bueno, això si no t'agrada una miqueta...
1: Si no t'agrada una mica potent, doncs llavors tu la passes per aquest sofregit i li tires el raig de vi blanc i que s'alborà aquell raig de vi blanc, i llavors és el moment de tirar-hi la tomaca. Llavors la nyora...
0: La tomaca, aquí no se l'has comentat.
1: Ah, sí, tomaca, de penjar. 4 tomaques de penjar.
0: Vale.
1: 4, que els ratllarem.
0: Sí.
1: Jo ara, si som els de casa, els ratllo amb el ratllador, i si va alguna grana, com que ja està, com ho tens molt concentrat, ni es troba.
0: Sí. I la pela
1: ja queda. L'obres pel mig i com si fessis de ceba.
0: Ah, molt bé.
1: La ratlles i la pela ja queda a la mà. Llavors, aquesta nyora l'haurem posat en remull, el dematí, amb aigua.
0: Ai, la nyora me fa por, eh?
1: Amb aigua tèbia, no, queda molt bona.
0: Sí, bueno.
1: Amb aigua tèbia. Llavors, l'obrim, li traiem
0: les granes, que van
1: les granes, ara on sortia el nom, les granes, i amb un gabinet la pelem de dintre.
0: Vale,
1: i veureu que, no, que llavors te queda res d'enyora, en queda poqueta, és la carn de l'enyora que és el que has d'aprofitar, la pell la deixes,
0: és dir, el que tu vas traient
1: l'obres pel mig i amb
0: tot
1: un gabinet
0: una, Joan, tot
1: una d'aquestes petites, sí, una enyora,
0: bueno, petita. I és que un dia em vaig posar, perdona, vaig posar una enyora amb un cabrit que vaig fer,
1: sí, però que li vas posar sencera,
0: sí.
1: En pèl i tot.
0: Sí.
1: Ah,
0: no, no ho he fet mai. No ho facis, perquè no. És fortíssim. I no va quedar fortíssim tot.
1: No, jo sempre l'enyoro, només profito la carn de dintre. La carn de dintre. Per contra de posar-hi pebre vermell, que sempre parlem del pebre vermell, d'això, doncs jo hi poso aquesta enyora aquí, dona un toc especial.
0: Molt bé.
1: Llavors l'enyora aquesta, com hi tires la tomaca, li tires, amb una cullera ho ben xafes perquè es vagi tot integrant, i quan ho tens tot, agafes els fesols i els atires en aquesta cassoleta i tires una mica d'aigua i ja ho deixes al foc, res, perquè els fesols ja són cuits.
0: Clar.
1: Ho deixes 10 minuts al foc, agafes les cloixes que prèviament jo sempre els faig al vapor perquè no vull tenir cap disgust, i llavors la mica de suc d'aquest de les cloixes agafo un colador,
0: val,
1: colo perquè no hi hagi cap pedret o això, i també li tiro.
0: Val, molt bé, esclar, deu fer aquell gustet.
1: Aquell gustet.
0: Sí, sí.
1: I quan ja ho tinc tot això, que ha fet uns 10 minuts o 15, aquests menjars sempre va bé que reposin una mica. Ja podem tancar el foc. Llavors he agafat un all, si us agrada, jo n'hi poso mig o menys de mig, perquè a mi l'all, sempre us ho he dit, em sento fatal, cada dia pitjor, un all i una mica de julivert i una mica d'oli, i amb el turmix farem com un aioli d'aquest all i d'aquest julivert, i li tirarem una mica a sobre.
0: Oh, que bo.
1: Però això quan el foc ja està tancat, eh?
0: Ah, vale.
1: I ja ho deixes reposar una mica.
0: Val.
1: Ho tirarem una mica sobre d'aquestes cloises.
0: Ja ho sé, que tenim gana, jo ara, però que està boníssim això, de veritat,
1: I ho deixem reposar una mitja horeta si podem, i si és fet del primer hora del matí, millor, perquè i ja està, llavors ho escalfem al moment de posar-ho, i és un plat de cuia, un plat únic, plat únic, perquè hi ha les cloises, també hi ha la xistorra, hi ha aquests fesolets, i ja us queda bé.
0: Molt bé, molt bé. Escolta, de totes maneres, sembla fàcil, però és un plat bastant elaborat, Home, Joana, jo sé que és que tu no li veus mai...
1: No, perquè els fesols ja els tenim cuits,
0: sí, vale,
1: i només hem de fer aquesta mica de sofregit, i ja està, i posar-ho, i ja ho tenim.
0: Oh, sofregit, fer la mica la picada...
1: La picada aquesta, i tirar-ho una mica a sobre, la picada d'all... I julivert, amb oli, No amb aigua, amb oli, una mica d'oli. Si us en sobra d'això, no ho llenceu, perquè no podem llençar res, ni ara l'oli ni res. Llavors tenim aquests biberons, no sé si el tens tu, és un biberon de plàstic.
0: Sí.
1: Tires aquest oli aquí, que ja t'ha sobrat, ho poses o a la nevera o a l'armari, allà on tu vulguis, i un dia fas una torrada i ho regues una mica amb aquest oli, o un dia fas un peix a la planxa, o uns calamars, o una sèpia, doncs els regues una mica amb aquest oli.
0: I val la pena després a l'hora de fer-ho que ho facis una mica més perquè te'n sobri i puguis fer això,
1: tot
0: Joana?
1: Tot això ho tens guardat, és que no s'ha de llençar res.
0: Escolta'm una cosa, dius tu un ratxet de vi blanc. Un ratxet de vi blanc, què representa?
1: Jo agafo una ampolla, no, menys, i un ratxet. Depèn de la quantitat. Si tu fas un rostit, ni tiraràs, sí que agafaràs un got i agafaràs mig got o de vi ranci, perquè el rostit, esclar, hi ha molta cosa, però aquí és perquè aquesta ceba, el vi fa que llavors aquesta ceba tregui totes les aromes que té i tot el sucre pugi, I per això sempre s'hi tira el vi blanc.
0: Molt bé. L'utilitzes bastant també el vi blanc,
1: Jo sempre tinc vi blanc, vi ranci...
0: Vi blanc i vi ranci, per quin et decantes més?
1: Jo el vi ranci per la carn. Per la carn, com fas un conill, com fas un pollastre, tot això vi ranci. El vi blanc jo molt pel peix i també, bueno, i depèn, si jo faig un sofregit, per exemple, d'arròs amb carn, no hi posaré vi ranci, hi posaré vi blanc, perquè el vi ranci té dolçor i no m'interessa que aquell... En canvi, si tu fas un rostit, va bé perquè aquella dolçor t'hi va bé, no el rostit, tant si fas costella com si fas el que sigui.
0: Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, Joana.
1: Els vins, els conyacs, el vi ranci, el vi blanc, tot l'armari sempre n'hi ha d'haver.
0: Sí, i tens que anar també una mica en compte, com tu també comentes a l'hora de tirar-los,
1: Sí.
0: Perquè no el bategem massa, el bategem massa poc. Anem a explicar novament, Joana, doncs, tots aquests...
1: Molt bé, doncs, aquests ingredients. Aquests 400 grams de fesols de Santa Pau, les 300 grams de cloixes, una xistorra, una ceba mitjana, alls, tomaca de penjar quatre mateix, una nyora, que la posarem en remull, un raig de vi blanc, oli i sal. I ja està.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. I aquestes tomaques petitones, que són tan bones,
1: sí,
0: ara,
1: de penjar,
0: temps, eh?
1: Sí, sí, sí, els obres, sí. I ja està, i no hem d'agafar tomaca concentrat, que no cal. Molt
0: gràcies.
1: Bé.

0: Ràdio Vilasacra és la de casa.
1: Un viatge en el temps.

0: la vida, cal tenir clar quina història vols al teu dia a dia. Que vols xerrar, xerrar i xerrar, tens multitud de xats a internet. Que vols hores i hores d'evadir-te del món i perdre hores i hores jugant, tens el videojocs. Que vols sèries, pel·lícules, concursos, tens les plataformes On Pagant Sant Pere Canta. Que vols aparentar, enganyar o simplement xafardejar, tens les xarxes socials. Que vols follons, merder, problemes i preocupacions carregades de propaganda contínua, tens la tele. Ara bé, si tu mentre fas el dinar, fas tasques de casa, neteges l'armari o et relaxes al jardí, vols sensacions seleccionades, tens Ràdio Vila-sacra.
1: I gratis.
0: I tothom ho té ja prou clar, hores d'ara. Marta Burniol, Sant Pere Pescador.

0: I parlant d'emocions.
1: 29.
2: Cada dia amb la cultura.
3: Jo, cultura.
4: Cultura.
5: Molta cultura.
6: Cultura.
7: Cultura.
8: Tenim una cita con la cultura.
9: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
10: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta.
11: Sempre al costat de la cultura.
12: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
13: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure. La cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.
14: Uala! Què diu el carrer? Avui farem un joc on hauran de triar l'opció correcta. Som-hi! El per què de tot plegat.
15: Separat.
16: Aquesta és tot junt i sense accent.
14: Segur?
16: Sí. No.
17: Pues la primera.
18: Ai, no, no, calla.
15: Pues junt sense accent.
14: O per què? O per què amb accent?
19: Una paraula junta y esto que tú, como me pasa a mí, me como las letras y las he desepado mucho.
16: La tercera, amb accent.
14: Segur?
16: No, és la primera.
14: No,
16: és la primera.
14: Sí, la que... Molt bé, tot junt i amb accent. Rega les plantes perquè no es morin.
19: Todos los días rego las plantas, todas las noches.
14: Exacte. I com...
19: Todas las noches rego las plantas, hija, todo.
14: Si ho haguessis d'escriure...
19: Tengo un balcón lleno de planta.
16: Aquesta, la primera. Per què tot junt?
14: I sense accent? Per què?
20: Ja no li tinc a dir.
14: Perquè no es morin.
20: Ja no li tinc a dir, ja ho fa ell. I tenim moltes de plantes, al balcó.
14: Per tant, junt i amb accent, també.
16: No, no, amb accent, amb accent.
15: El junt amb accent.
14: Correcte, perquè després de finalitat, exacte. Per què estàs cansat?
19: Perquè me canso mucho, ja.
21: Perquè no me trobo bé.
16: Tot junt.
14: Segur? Perquè estàs cansat?
17: Primer.
14: Separat i amb accent, oi?
20: Per què estàs cansat?
14: Perquè és una pregunta.
20: Pues perquè no me trobo bé i me fan mal les cames.
14: I l'última, per què serveix això?
17: Per què serveix això?
14: Per què serveix això?
17: Per què és...
16: Per a què?
15: Buah, aquest m'atreviria a dir per a què.
14: Exacte.
15: No? Sí?
14: Sí, era una mica trampa i perquè com va acompanyat del serveix, doncs va per a què amb accent. Per què? Per a què? Per què? Per què? Per què? Per què? Per què? Però l'important és regar les plantes. Déu-n'hi-do.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: explicaré una historia.
1: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
2: La diferència.
3: Confirma.
4: Estaria bé posar aire condicionat. I tornar a pintar, i posar gespa artificial, i llums LED a la terrassa.
5: Leroy Merlin. Una llar no neix, una llar es fa.
4: Bé, no?
6: Perquè sabem què fem i per què fem les coses.
7: Perquè podem dir-hi la nostra.
8: Perquè tractem les persones des de la igualtat.
9: Perquè fa més de 50 anys que hi som.
10: Perquè ens importa, ens impliquem en la cura del medi ambient.
11: Perquè seleccionem el que venem amb ètica i valors.
12: Perquè som molt a prop.
13: Perquè ens ho passem molt bé quan hi anem.
14: Oi que sí?
15: Perquè som més d'un milió. Junts podem canviar el món.
16: Abacus, cooperativa cultural.
1: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
17: Saps que mentre escoltes la ràdio pots investigar el càncer? Encara que mai hagis trepitjat un laboratori. Perquè col·laborant amb Cris contra el càncer impulses la investigació. Dona a criscàncer.org i uneix-te a la generació que cura el càncer. La generació Cris.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Josh?
3: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
4: Radio Vila Sacra!
3: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
4: Radio Vila Sacra!
3: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
5: Perquè ho tinguin en compte.
1: Amb la col·laboració de BN Group.
0: Imagina, crea, sorprèn-te.
6: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio. Siguen sincers. La vida sona bé. Escolta-la.
7: Tic-tac, tic-tac.
8: Soc la Cera i ara us explicaré un acudit. Un dia en Jaimito a la piscina i li diu la mare: mare, mare, pon a la piscina. Diu, sí. I va anar, com va tornar, doncs amb un peu trencat. I va dir un altre cop: mama, mama, pon a la piscina. I va dir, sí. I va venir amb l'altre peu trencat i va dir, mama, mama, pon a la piscina. I va venir amb un braç trencat i va dir, mama, mama, pon a la piscina. I va dir, sí. I va venir amb un braç trencat i va dir, mama, mama, pon a la piscina. I va dir, no, és que avui l'omplen i l'emplenen.

0: Pista de pàdel Vila-sacra.
1: Mitjançant l'aplicació Reserva Play permetrà fer reserves online de la pista de pàdel i també del futbol set.
0: Cal descarregar l'aplicació i sol·licitar alta d'usuari que caldrà ser validada per l'Ajuntament de Vila-sacra.
2: Per a qualsevol informació teniu el telèfon 972 50 75 23.
0: Pista de pàdel Vila-sacra.
3: Catalunya Informació. 012, la millor resposta.
4: Què et passa, que estàs tan despistada?
5: M'he assabentat d'un cas de mala praxi a la Generalitat i no sé què de fer.
6: Si tens coneixement d'alguna conducta irregular a l'administració pública de la Generalitat de Catalunya, comunica-ho a la Bústia Ètica, un canal digital anònim i segur que et permet aportar proves i alertar sobre comportaments inadequats en tres àmbits concrets: actuació dels alts càrrecs i personal directiu, ètica en la contractació pública i funció pública. Informa-te'n a bustiaetica.gencat.cat. Amb el teu gest contribuiràs a enfortir la integritat pública. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.
1: La Diputació de Girona està al servei dels 221 ajuntaments de la demarcació. Els dona suport d'acord amb les competències que té atribuïdes. Atorga subvencions, finança inversions i impulsa tot tipus de polítiques públiques en què es promouen la participació ciutadana, la transparència i el bon govern. Diputació de Girona, al costat dels municipis. El teu

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: A punt per dir sí?
2: Yes.
3: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
4: Ai.
5: Ai.
4: I ara...

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El torn d'ofici del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona ha realitzat més de 66.000 actuacions durant els primers 6 mesos d'aquest any. La majoria han estat intervencions en l'àmbit penal, seguides, Maria Huguet, per les de víctimes de violència sobre la dona.
2: El torn d'ofici ofereix assistència jurídica gratuïta a les persones que no disposen de prou recursos econòmics i des del col·legi denuncien que cada any hi ha professionals que es donen de baixa del servei, gairebé un 21% els últims 10 anys. Tot plegat en un context on hi ha més població vulnerable, Cristina Vallejo és la degana del col·legi.
3: Però no és que sigui un tema econòmic, és un tema més de reconeixement de la professió i del servei públic a la justícia. No es podria garantir un estat de dret si no existeix l'advocacia, el torn d'ofici, que presta un servei a aquell ciutadà que no té recursos. Per tant, el que no pot ser és un voluntariat.
2: Vallejo ha lamentat que no es coneguin encara detalls de la futura llei de justícia gratuïta, tenint en compte que l'actual llei es va aprovar fa 30 anys en un context diferent a l'actual.
4: La xarxa de comunicació local.

0: té en compte que tenim papereres, es posi en contacte urgentment amb el seu psiquiatre, que el busca perquè expliqui en detall com se sent embrutant el que és també dels altres.
1: Podeu deixar la vostra crida de socorre al contestador 97251 1268.

0: escoltat.
1: Ràdio Cantito de Cadaqués.
2: Carrer Vigilant número 8.
3: Especialitats de peix, carn i marisc.
1: Espai Gourmet.
4: Imprescindible reserva al 972259070.
1: Cantito de Cadaqués.
2: Totes les bones sensacions del bon menjar.

0: desveiem tota la tranquil·litat que ens aporta quan estàs a la cuina i tens posat el ràdio receptor. No sé quina sensació se sent. Joana Molins, cuinera de la ràdio, bon dia.
1: Hola, bon dia, Rosa Maria.
0: Què
1: bon
0: tal?
1: Dia. Bé.
0: Vinga,
1: molt bé.
0: Avui què ens portes?
1: Bueno, doncs avui us porto fesols de Santa Pau en tripa de bacallà.
0: Ara ja m'has deixat parada.
1: Sí. Sí, sí. Sí. La tripa és com el porc, que té tripa, i com el xai, com tot, doncs el bacallà també en té, i això és un estufadet amb aquests fesols de Santa Pau, que el que li agrada al bacallà és un... bueno, aquest plat abans era un plat molt senzill, però ara és un plat que es cotitza molt, eh? Aquests plats al restaurant te'l fan pagar, eh?
0: Ah, perquè... és que el bacallà te'l fan pagar tot arreu, ara,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, però aquest plat d'això també.
0: Molt també. Bé, doncs vinga, doncs... aquesta tripa de bacallà...
1: Aquesta tripa amb fesols de Santa Pau, ai, aquests petitets.
0: Sí, sí, sí, molt bé.
1: Sí, sí. Llavors, bueno, doncs aquests ingredients per 4 persones, comprarem 300 grams de fesols, jo dono els fesols 300 crus, eh?
0: Uh-huh.
1: Si nosaltres els comprem cuits, haurem de comprar el doble.
0: Vale.
1: Perquè, esclar, crus augmenta i en tens de ser suficient, eh? Una ceba, perquè hi farem un sofregit, perquè això és com un estufadet.
0: Sí.
1: Tomaca, 4 cullerades d'aquesta tomaca natural que sempre diem, eh? Alls, julivert, una nyora i un bon raig de vi blanc. Aquests fesols de Santa Pau els posarem el dia abans amb remull. Com sempre, tota la llavor...
0: Però cal que els de Santa Pau siguin tan petits,
1: sí,
0: els del remull?
1: Sí, perquè s'infla i la llegum canvia molt.
0: Val,
1: eh?
0: Val.
1: Així és com a vegades diem que la llentia, aquella, la pardina, perquè és una llegum també, la pardina aquella petita, només amb un parell d'hores, però jo sempre li poso un remull, eh? Perquè...
0: I abans també, igualment?
1: No. La llentia pardina una hora abans o dues, perquè resulta que què fa la llegum? Primera, que l'has de rentar, aquella aigua ja la llences i em poses de neta, i segona, que la llegum s'infla d'aquesta aigua i queda més tendra, més bona.
0: Ah, molt bé.
1: Sí,
0: molt bé,
1: a mi m'agrada sempre...
0: És a dir, totes les llegums tu recomanes que els
1: posem... Posar-los en remull. Els cigrons, els fesols blancs, fesols vermells, el dia abans. I les pardines, una hora o dues hores abans.
0: No hi poses ni bicarbonat, ni sal, no. Perquè això es feia. No. Te'n recordes?
1: Sí, abans s'hi posava bicarbonat. S'hi
0: posava
1: bicarbonat
0: i s'hi posa... No, ja ho havia vist agarrapat, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Directe, eh?
1: Els posem el dia abans en remull i el dematí canviem aquesta aigua, li posem neta i pensem que com que els hem posat en remull, si abans hi posàvem 2 litres d'aigua, ara amb 1,5 litres n'hi haurà prou,
0: molt
1: perquè
0: bé.
1: La llegum ja s'ha estufat, diguéssim, ha agafat l'aigua. Eh? I llavors jo els acoc a l'olla de pressió. A l'olla de pressió els poso, el foc ben baix, i com veig que van a bullir, la deixo destapada de moment, tapada però sense tancar del tot.
0: Sí.
1: Llavors, perquè sempre les llegums els deixem tapades, que va més bé. Llavors trec aquella espuma que fa una mica les mongetes, les fesols, la trec i poso un pèl de sal, la tapo i quan comença el vapor a sortir, 12 minuts.
0: Va.
1: I llavors ja
0: ben
1: tanco,
0: ràpid, eh?
1: Sí, tanco l'olla i la deixo un parell d'hores, això sí que reposi a dintre, eh? Per no prendre
0: sense
1: mal.
0: Sense obrir-la.
1: Llavors, què farem? La tripa aquesta de bacallà, quan la comprem, l'hem de posar en remull.
0: Com és aquesta tripa? És rodona?
1: No, és un, com un budell, saps?
0: Un budell.
1: Sí, de color blanc.
0: Vale.
1: Això ho trobem allà al lloc de les, on te venen olives, on te venen bacallà, en tenen.
0: Ah, val,
1: eh?
0: Molt bé.
1: Llavors agafarem, el posarem en remull el dia abans, l'endemà el traurem. Sempre a vegades hi ha una mica de tel negre i aquell tel el traurem. Si llavors agafarem aigua i la posarem a bullir, i quan l'aigua comença a bullir tirarem aquesta tripa i la deixarem 5 minuts.
0: Només?
1: 5 minuts, abullim aquesta aigua. Llavors, aquesta aigua, si ens agrada, la reservarem una mica per poder posar en aquest suquet que farem. La traiem, això ho podem fer el dia abans, eh? O 2 dies abans, ja la tenim a un tàper, ja escaldada,
0: bueno,
1: i tot.
0: És allò que agafa més bon gust,
1: ja
0: encara,
1: la tenim. I llavors agafarem i farem aquest sofà.

0: única vegada que l'he fet servir.
1: Ho vas provar.
0: Jo no vaig provar, però era grossa. I va quedar, la vaig posar al meu cabrit.
1: Sí, i què va quedar?
0: Oh, molt fort.
1: Sí?
0: De gust, jo sí.
1: I vols dir que era de l'enyora?
0: Bueno, a veure, vaig posar una gran cosa més, eh?
1: Ah. Doncs no, no. La, bueno, només
0: tu,
1: la polpa, eh?
0: Dius a sí. l'enyora que
1: la
0: trobem
1: polpa,
0: ara.
1: La polpa la posem allà, la passem un rato pel sofregit perquè ens quedi tot ben barrejat i llavors només es tracta ja de que ja tenim aquests fesols cuits. També els podem coure el dia abans o dos dies abans, no hi ha problema. I llavors, com que ja els tenim cuits, els atirem a dins aquesta cassola amb la tripa, ho deixem uns 20 minuts que faci la xup-xup i ja ho tenim. Vull dir, un plat
0: senzill. La pell, no?
1: I molt bo, eh? I és proveu.
0: Quin
1: perquè...
0: gust té aquesta tripa? És que...
1: No, t'ho sabria dir. Té gust de bacallà, però té la textura d'uns callos. Saps?
0: Sí.
1: Però com que és tripa...
0: Això és una miqueta forta, no?
1: No.
0: Es pot menjar bé.
1: Es pot menjar bé, sí, es pot menjar bé, perquè com que ja l'has escaldat i tot, queda molt, molt bona, molt bona.
0: Molt bé.
1: Jo fa molts anys que no havia menjat mai, fa anys, que la vaig menjar, i llavors, normalment, aquest temps sempre en faig un cop l'any o així.
0: A tota la família li agrada o què?
1: Sí. Sí, bueno, menys el nostre fill gran que no, i la meva neta i el meu net gran tampoc, però el meu fill petit li encanta tot això.
0: Que maco, no? Sí, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Doncs vinga, anem a explicar a la nostra audiència aquests ingredients.
1: Aquests ingredients
0: amb aquesta tripa de bacallà. Molta gent va dir, ai, tu, ui, té una tripa de bacallà.
1: Sí, proveu-la.
0: És cara?
1: No, perquè són 300 grams, no n'has de comprar
0: un quilo.
1: No, de barat no, que ja t'ho dic, que abans era una cosa que hasta la llançaven, perquè no, i ara en canvi es fa pagar molt, perquè és tot, que s'ha posat tot.
0: Però per exemple també agafes un tall de bacallà que sigui d'un punt maco, i bueno,
1: un tall de bacallà de morro, el que em val,
0: et donen una bufetadeta,
1: el que val.
0: Molt bé, Joana, doncs amb això els ingredients
1: farem aquests fesols de Santa Pau que hem dit. Els comprem sempre de proximitat, si podem, 300 grams de fesols d'aquests de Santa Pau, perquè com que són petits queden molt bons, 300 grams de tripa de bacallà, una ceba una mica grosseta, perquè la ceba d'aquesta de Figueres, com l'hem pelat i tot, no queda res. Si t'hi fixes, perquè a mi m'agrada només ben bé el que reiem,
0: perquè
1: no queden trossos grossos i els trobes. Com l'has pelat, no queda res ara avui en dia, no sé què passa amb la ceba.
0: Ah, també és allò que com que hi ha tants de productes perquè no agafin coses, i després ens ho mengem nosaltres, i resulta que, escolta'm, ens trobem en sorpreses com aquesta.
1: Sí, com aquesta. Doncs una ceba una mica grossa, les 4 cullerades aquestes de tomaca natural, els alls, que els tallarem així finets i els sofregirem, un pèl de julivert si ens agrada també, l'enyora, un bon raig de vi blanc, l'aigua per fugir aquests fesols, la sal i el pebre, i després el suc d'aquests fesols que hem bullit també el podem tirar a dins a la cassola aquesta,
0: Molt
1: per
0: bé.
1: Comptes d'aigua, sempre tirem-hi aquest suc.
0: El colem una mica o no?
1: No cal, amb el cutxeró el treus i ja està. I ho tens molt bé. Jo, tots els sucs de les verdures, de totes, hi faig sopa.
0: Sí, hi ha això molta gent,
1: abans els nostres pares ho feien
0: sempre, sí.
1: I aquestes, si me sobren mongetes d'aquestes, que me'n sobrin, perquè a vegades ho mesuro, perquè si vull fer-lo just, mesuro els plats i a vegades te'n sobra. Doncs llavors hi faig, sofregeixo un parell d'alls, i poso una mica de fideus d'aquells de cabell d'àngel,
0: sí.
1: I junt amb aquests fesols i el suc, i faig una sopa
0: boníssima.
1: És que jo tot, el de la mongeta tendra, tot ho guardo, tots els sucs.
0: Encara hi ha molta gent que ho fa, hi ha molta gent que no...
1: No. Bueno, és que, esclar, si, a veure, si fan i compren verdura congelada, aquell suc no té gust de res. Perquè si tu compres pèsols normals i compres mongeta tendra, pastanaga, tot d'aquí, i patata, llavors fa un suc que tu mateixa dius, és que no ho puc llançar, això. En canvi, si tu la verdura la compres congelada, és que la mongeta tendra per mi no té gust de res.
0: No, ja no t'adona per fer-ho,
1: No, perquè ni el suc queda espès, perquè queda un ximichurri blanc.
0: Sí. Molt bé, doncs animeu-vos aquesta setmana.
1: Animeu-vos aquesta setmana, que la setmana del bacallà, perquè ja ho vam dir l'altre dia, que si tots complim les normes que es complien abans el divendres, doncs proveu aquests fesols de Santa Pau,
0: que serà

0: Desapareceré.
1: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra'l.
2: És maco, això, eh?
3: Sí, d'alguna forma que això és el futur.
4: Sí, sí, sí, sí. Seguim.
5: Ràdio Vila Sacra, som la teva veu per fer camí. Queda't amb nosaltres.

0: Radio Vila Sacra, la del Empordà. Y punto.
1: ¡Señora!
2: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
3: Sabies que existeix un subdialecte del valencià que s'anomena pitxat? València té coses molt típiques, com la paella o com aquell combinat alcohòlic que entra molt bé, potser massa, que es diu aigua de València. Doncs una curiositat lingüística és que existeix un subdialecte que només es parla a València ciutat, la pitxat. Es diu així, entre altres coses, perquè pronuncia el so de les lletres J i G com a X. Posem exemples per il·lustrar una miqueta. En comptes de pronunciar barreja, pronuncien barretxa. En comptes de fugir, diuen fuxir. I en comptes de director adjunt, diuen director atxunt.
4: Mare de misericòrdia, treneu.

0: camí a l'escola dels nens? Una mica d'entreteniment?
1: Veig, veig.
0: Si trobes en bus per anar a la feina? Una mica de paciència?
1: Ja no arribo.
0: Si vas al súper a fer la compra, una mica de memòria.
1: Plàtans i iogurts.
0: I per tot això,

0: L'habitatge hauria de ser assequible per a tothom. I entre tots podem fer que a l'escala es trobin solucions. Hi ha persones que busquen un lloc on viure en aquest poble i els hi és difícil trobar-ne. Si ets propietari i disposes d'un habitatge a l'escala que no utilitzes, tenim una proposta per a tu. L'Ajuntament ofereix llogar l'habitatge garantint el pagament. Una subvenció per bonificar l'IBI. Una bonificació del 100% de les taxes d'escombraries i una assegurança de tot l'habitatge. D'aquesta manera, tu i tots hi guanyem. Contacta amb nosaltres i t'assessorarem. Servei d'habitatge de l'Escala. Ajuntament de l'Escala.
1: Torna Julia Navarro amb la seva nova novel·la, El nen que va perdre la guerra. Un nen obligat a abandonar l'Espanya de la Guerra Civil per començar una nova vida a la Unió Soviètica de Stalin. Es pot perdre una guerra, però es pot guanyar la llibertat. La nova novel·la de Julia Navarro, publicada per Rosa dels Vents.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aiguamúrcia, els més destacats s'han cremat a Lladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i Argençola, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees. Durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. Durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal.

0: show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
2: Denuncien un camioner per llançar una cigarreta encesa a l'autopista APC Tallers. El conductor va quedar finalment detingut per trencar una ordre d'allunyament per violència de gènere. Com diem sempre aquí, hi ha cervells que no tenen remei. Els pisos a la Costa Brava s'encareixen fins a un 69% en 5 anys. Calonge i Sant Antoni, Palamós i Roses ja superen els 300.000 euros de mitjana per un pis d'uns 80 metres quadrats i el futur no promet millores. El festival Poem Estiu farà vibrar l'Empordà amb poesia, violí i dansa. Per aquesta 16a edició, dedicada als poetes Blai Bonet i Josep Piera, s'han programat 6 vetllades del 17 de juliol al 9 d'agost a Campmany, Darnius, Agullana i el celler La Vinyeta, a Masarac.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
3: I parlant d'emocions.
4: 68.
5: Que suenen las bandas.
2: El programa dels dimarts a mitjanit.
5: Durante una hora el triángulo formado por las bandas de música, los autores que componen las obras y el público, que es el último vértice, serán los protagonistas.

0: alone. Has escoltat una novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
2: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
3: Sigues intel·ligent.
4: Fes volar la imaginació.
5: Sí.
6: Eternament.
3: Ai.
7: L'opció dels que en saben.

0: Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
1: És història. Senzillament.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Protecció Civil recorda més que mai la importància dels confinaments, afegeix fins i tot que la llei de Protecció Civil permet sancions en casos greus d'incompliment que poden arribar als 150.000 euros i després a l'apertura d'un expedient. Judit Huerta.
2: Sancions que en cas d'incompliments de confinaments ordenats per incendi no s'han aplicat mai a Catalunya perquè primer algú ha d'obrir un expedient i això en plena emergència és complicat. Imma Soler és la directora de Protecció Civil.
3: A partir d'aquí ja, si aquest hi ha un incompliment, doncs les normes per regla general tenen un procés de sancionament quan no es compleixen.
2: Però sobretot en el que s'aferren els serveis d'emergències és en l'autoprotecció i la millor manera, recorden, en cas de foc és confinar-se.
3: Però si el que fem és sortir a fora i ens enganxa el foc o el fum també, per un camí, doncs som nosaltres el que directament afrontem aquest risc, no? I per tant, doncs, és molt complicada aquesta situació. És un risc molt alt amb molta potencialitat de que tinguem mal.
2: Les infraccions de la llei de protecció civil se solen aplicar a negocis o activitats de risc que incompleixen la normativa que data de 1997.
4: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, així de clar.
6: En el 107 de la FM.
7: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

celebrem la cinquena edició de l'Empordà Music Festival. Dos dies de música en directe amb un cartell impressionant. Amb el retorn de la Gossa Sorda, el comiat de la Fúmiga, nova gira i disc de Nil Moliner, Joan Dausà i la Pegatina, de Tietz, Figaflaues, Ginestà i fins a 19 artistassos amb una zona de food trucks ampliada. Empordà Music Festival, 24 i 25 de

0: a la carta, als restaurants. Aquí, sensacions Ràdio plenes de sorpreses.
1: Torna a connectar amb la vida.
2: Uala! Déu-n'hi-do. Ai, el nostre estimat gaire. Ai, un altre tret genuí de la llengua que anem perdent. Va, centrem-nos. Sabeu de què parlo? Equival a molt. I recordem que en català es fa servir en oracions negatives, interrogatives i condicionals. No hi ha posat gaire tomàquet. Hi has posat gaire tomàquet? Si hi ha gaire tomàquet, no en menjaré. Ara tot ho convertim en massa o molt. I ja s'ha perdut el valor de gaire. Sovint diem que no tenim molta gana o massa gana. Però hauríeu de dir que no en teniu gaire de gana. Massa només vol dir en excés. Si menges massa pa amb tomàquet, agafaràs un empatx. Així que ja ho sabeu, feu un esforç per preservar l'ús del gaire a les oracions negatives, interrogatives i condicionals. No costa gaire res. Força gaire!

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: Es todo un misterio, pero Radio Vila Sacra llega más allá de las estrellas. Bienvenidos a Nave del Misterio.
2: Què? Buscant feina?
3: Sí, m'agradaria treballar a l'administració pública, però no sé per on començar.
2: Doncs pel Fido. És un cercador en línia amb totes les ofertes de feina del sector públic a Catalunya. A més, pots crear alertes amb les teves preferències i rebre les ofertes que encaixen amb el teu perfil.
3: Com es deia?
2: Fido. Apunta. Fido.diva.cat. Subscriu-te al Fido i troba feina a l'administració pública. Fido.diva.cat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Sarai Sarroca és la directora del Meteocat. Benvinguda.
2: Hola, moltes gràcies.
1: L'episodi de calor es reactiva, segons les vostres prediccions. Fins quan durarà?
2: Aquest mateix episodi conté fins a 3 onades de calor. El terme d'onada de calor és un terme tècnic. Són 3 onades de calor, de la qual aquesta tercera preveiem que es pugui mantenir fins dijous divendres.
1: Si estem parlant d'una tercera onada de calor, no seria la continuïtat de la que vam tenir la setmana passada?
2: Així és.
1: Una setmana que va ser de temperatures rècord, que no havíem vist mai en un segle. Tot això es pot repetir? Perquè les vostres prediccions a més parlen de tot l'estiu, que pot haver-hi temperatures més altes de les que tocarien. Clar, la pregunta que ens fem tots és, aquesta situació infernal de l'última setmana la podem tornar a tenir?
2: Sí, quan parlem d'una vegada de calor, com et deia, és un terme molt tècnic, Llavors prefereixo parlar d'episodis quan parlem a més llarg termini. I d'episodis de calor, independentment de si arriben al llindar d'onada, n'hi haurà segur, perquè els models sí que ens indiquen que tot l'estiu estarem amb temperatures per sobre de la mitjana climàtica. Tot l'estiu, tot el que queda de juliol i també agost i setembre. La diferència, però, és a nivell de pluviomètric. El juny va ser sec, el juliol es preveu sec, i l'agost i setembre, i probablement l'octubre, es puguin reactivar les precipitacions i fins i tot arribar a tancar-se plujosos. Però això són prediccions.
1: Onades de calor cada cop més sovint i de més durada, més persistents, això no sembla una excepcionalitat. Sembla que aquesta serà la tendència, la tònica, a partir d'ara, suposo que per culpa del canvi climàtic.
2: Sí, l'escalfament global, no? Doncs, de fet, no ens hauria de sorprendre, perquè també el venim vaticinant des de fa molt de temps. I, de fet, ja els informes de l'IPCC doncs, ens donaven possibles solucions, com la implantació d'energies renovables o temes de gestió forestal per poder pal·liar aquest ascens que, sens dubte, hauríem d'anar combatent, perquè l'ascens de temperatura aquí a Catalunya doncs, és molt significatiu, és de 2 graus per sobre de la mitjana climàtica, i això destaca en referència a l'escalfament que diem global, perquè a tot el món és de 1,4, és a dir, sí que hi ha escalfament mundial, és a dir, és generalitzat, però aquí a Catalunya és superior que a la resta de territoris.
1: I això vol dir que a partir d'ara tots els estius seran així, com estem passant aquest?
2: Bé, no podria dir si tots, però la gran majoria és molt probable que sí. I en referència a aquest 2026, s'hi suma el fet que està sent estrany climàticament, perquè l'hivern normalment és sec, en canvi enguany ha sigut plujós. La primavera climàticament acostuma a ser plujosa, en canvi enguany ha sigut seca, i aquest estiu doncs, no només està sent seca, sinó que a més estem tenint registres de temperatura doncs, força, força alts, amb rècords molt importants que en un sol dia fins i tot es van arribar a assolir fins a 10 rècords absoluts de temperatura màxima.
1: Clar, diu, l'hivern ha estat plujós, el que pensàvem que era bo perquè no tindríem sequera, també es converteix en un problema, perquè què vol dir? Que això, hi ha hagut més vegetació que ara està absolutament seca, i això és el caldo de cultiu per als incendis forestals.
2: Sí, per contra tenim els embassaments plens, sí.
1: Bé, veurem el got mig ple, però tenim el problema realment dels incendis forestals, que és el principal perill i la principal preocupació en mesos d'estiu com aquest i amb aquesta calorada encara més. Sarai Sarroca, les vostres prediccions són l'origen dels avisos que després emet Protecció Civil.

0: de la població i continuarem molt atents. Molt bona feina, directora del Meteocat, el Servei Meteorològic de Catalunya. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies, una abraçada.
2: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.
3: Estàs nominat.

0: I parlant d'emocions.
1: 30.
2: Vale.
3: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: Quin temps fa a casa teva? Explica'ns-ho amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

FreeNow, tu decideixes com moure't per la ciutat. Tots els teus serveis de mobilitat en una sola app. Oblida't del trànsit amb la moto. Mou-te de manera sostenible amb bici elèctrica o demana un taxi amb preu tancat i amb el menor temps d'espera. Descarrega't FreeNow, la superapp de mobilitat. Mou-te com vulguis. FreeNow.

0: cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Show de luz tarda.
3: Pero que una cosa son los hechos y otra las palabras. Che, Radio Vilasacra son hechos. Te lo digo yo, Messi, que siempre la tengo en mi iPhone.
4: Comença a haver-hi nivell.

0: Quin mal!
1: On?
0: Al coll. Tinc tortícoli.
1: Tortícoli. Radiosalil, crema antiinflamatòria amb efecte calor. Radiosalil de Laboratoris Vinyes. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el seu farmacèutic.
2: Què és el que escoltes?
3: La caixa de sorpresa. Ràdio Vila Sacra. La capital del món. Bueno, és que no escolto cap més. No escolto cap més,
4: Sensacions positives.
5: A l'Alt Empordà.
6: No, ja.
7: Portant-vos tota la informació amb totes les ràdios de la xarxa de comunicació local.

0: Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalviar amb nosaltres. Consulta les condicions a la botiga i al web.
1: En Jaume Sisa, per Cellers Maset.
2: A Cellers Maset creiem en el vi de casa, perquè el vi de casa és molt més que un vi. És una manera de fer, de ser aquí. El vi de casa és un vi que parla de tradicions, de moments compartits, de celebracions. El vi de casa és el vi de casa de l'Albert, de casa de la Marta, de casa meva. I és el vi de casa teva, si és que hi ha cases d'algú.
1: Maset, el vi de casa.
3: Busques feina per tot l'any o per temporada d'estiu a l'Alt Empordà? A Grup Tramuntana busquem personal per als supermercats, restaurants i botigues a la Jonquera i al Portús. T'oferim estabilitat, bon ambient de treball i oportunitats de futur. Si vols formar part d'un equip consolidat, aquesta és la teva oportunitat. Trobaràs tota la informació al web latramuntana.com clicant a l'apartat Treballa amb nosaltres. Grup Tramuntana.

0: No, no,
1: clar.
2: Evolucionar ja.
1: Són temes exclusius que només escoltaràs a Ràdio Vila-sacra. Sí, sí. Així és de senzill. Així és de clar. Entens?
2: Evolucionar ja.

Fer més fàcil el dia a dia. La Diputació de Girona ajuda a progressar els ajuntaments, les entitats, les empreses i els ciutadans amb què es relaciona i els fa més fàcil el dia a dia. Diputació de Girona.

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: Ràdio Vilasacra, la ràdio que alegra,
2: que s'escapa dels mitjans de comunicació habituals,
1: distrae,
3: és molt important fer-ne difusió,
1: i enganxa.
4: És que, però on s'ha vist? És que, bueno...
5: RP, 100% Empordà.
6: Trucar.
7: Hauré trucat. No.
6: Truqueu. No, ells truquen.
8: Trucaré.
6: Trucaran?
8: Hauran trucat?
6: Hauran trucat.

0: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Bon dia. Bueno, escolta bé, ahir vaig estar escoltant una cosa que m'ha fet reflexionar molt i que ara ja sé que buscaré merder. Però ho haig de dir, si no em rebentaré. Mira, resulta que van dir que, resulta que tu, en els àrabs, en els cristians, els maten i els tanquen a la presó i a les esglésies les encenen. En els gais també els maten i els foten a la presó. Molt bé. Com és possible que aquí permeten posar mesquites, quan en allà cremen les esglésies amb cristians a dins, maten els cristians i els tanquen a la presó? Pues no serà que som més burros que allà, que regin a casa seva i que no facin això, perquè al final resultarà que nosaltres sí que serem burros del tot, el burro català. Ho trobo una completament una injustícia total i no en deixaria posar cap. Ho sento, però és el que jo penso, i com que ho penso, ho tinc que dir. Doncs si no ho dic, em rebento. I ja està. Pues ho he dit, i ja no dic res més.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.

0: Vespres de Gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol, del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19:15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres, de l'1 al 23 d'agost.

0: de les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
2: Reserves. A Salvador. Guió mig. Dalí.org.
3: Informació, música, entreteniment.

0: Papa, quan tornarem a aquell lloc al cantó de l'Espai Gironès?
1: El Gran Bufet Lliure a Girona.
0: Això és Can Boc de l'Amor. Boníssim.
1: Anem-hi avui?
0: Sí!
2: Gran Bufet Lliure a Girona, amb una amplíssima varietat de possibilitats amb el show cooking, cuina mediterrània i un bon ventall de plats de cuina internacional. Cada migdia de dilluns a diumenge fins a les 5 de la tarda, al costat de l'Espai Gironès.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: L'eclipsi solar del 12 d'agost s'utilitzarà per fer un experiment massiu de ciència ciutadana que mesuri les alteracions fisiològiques que provoca l'observació d'aquest fenomen. A través d'una aplicació per rellotges intel·ligents que us podeu descarregar a la web eclipsicatalunya.cat, es mesurarà el ritme cardíac i la freqüència respiratòria de tots els que s'hi apuntin per saber com s'alteren amb l'observació de l'eclipsi. María Jesús Cruz és coordinadora de l'àrea de Medi Ambient i Salut Global de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron.
3: Quan una persona s'emociona, segurament la seva freqüència cardíaca segurament augmenta, la seva freqüència respiratòria també. És una situació especial en el sentit de que, bueno, es fa fosc, però a sobre disminueix molt la temperatura. Tot això afecta a la fisiologia del cos humà. I per això el que esperem és que hi hagi una barreja, no, de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca respiratòria i altres paràmetres que puguin recorrir a aquests rellotges intel·ligents, pues, puguin canviar durant l'eclipsi.
2: Es tracta d'un estudi pioner perquè mai s'ha mesurat què passa al nostre cos quan milers de persones viuen alhora un fenomen com aquest. Eduard Masana, investigador de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, confia arribar, com a mínim, a uns 5.000 participants.
4: No cal que el veiem des de la totalitat, el podem veure des de qualsevol punt. De fet, fins i tot pot ser important que els participants es distribueixin en zones tant de la parcialitat com de la totalitat, perquè d'aquesta manera podrem analitzar també si aquest efecte depèn, pues, de la durada de l'eclipsi, de si el sol està més o menys eclipsat, etc.
2: Per poder valorar el que canvia en el nostre cos durant l'eclipsi, es prendran mesures dos dies abans, també mentre la lluna tapi el sol, i dos dies després. Es preguntarà als participants des d'on se'l miraran, però les dades seran totalment anònimes.
1: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber. Per la màgia del moment.

0: Ei, Joan, quina cara que fas?
1: Fa dies que no dormo. Tinc un munt de deutes.
0: Tranquil, fes borrón i cuenta nueva.
1: Com?
0: A Borrón i Cuenta Nueva tens un equip de professionals, advocats i economistes que t'ajudaran a cancel·lar els deutes. Ho fan tant per persones físiques com per autònoms, avalistes i pimes. Tenen oficines a tot Catalunya. Visita borrónicuentanueva.info i dorm tranquil.

Benvingut, benvinguda a una nova meditació del quadern de meditacions. Per aprendre aquesta tècnica mil·lenària, aprendre a meditar amb el quadern de meditacions des de ben petits ens permetrà gestionar amb major èxit, un cop siguem grans, els successos de la vida. Trobaràs més informació a www.vilmamontoliu.com.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa. Tens una addicció i no saps com superar-la? A Fòrum Salut Mental Girona podem ajudar-te. Els millors professionals i un tractament integral i personalitzat pel teu cas específic. Primera visita gratuïta per avaluar la teva situació de manera personalitzada. Fòrum Salut Mental, a Girona i a Palamós. 722 60 21 48 o a fòrumgirona.cat.
4: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
5: Sentiràs la diferència.
6: Vine a Empúria Brava. Bars, restaurants, discoteques, comerços, amics, amigues i concerts. Al costat del mar, gratuïts. A l'estiu, tot és millor. Empúria Brava. Comissió de Festes d'Empúria Brava. Ajuntament de Castelló d'Empúries i Empúria Brava.
7: Tots ens trenquem el cap intentant arribar a tota la feina. Més hores, més tasques, més estrès. Però no cal fer més, sinó fer-ho millor. I això, ho pots aconseguir fent servir la intel·ligència artificial i les dades per decidir amb certesa i avançar més ràpid. Descobreix la formació que millor et prepara per al futur laboral a nucleo.school.

0: Propostes en xarxa.
1: Reconnectar, reduir, respectar, reciclar, reconstruir, reutilitzar, reinventar, reaprofitar, refer, regenerar, repensar. Què tenen en comú tots aquests verbs? Fàcil, oi? El prefix re indica duplicació o repetició, és a dir, tornar a connectar, a construir, a utilitzar, a pensar, accions molt òbvies que sovint queden massa en segon pla.
2: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Des de 1993.
1: Un espai per reflexionar de manera conscient.

Veus Blanques Vilasacra Recerca Veus. Contacta a 972 50 75 23 i 678 431 701. Vine a cantar amb nosaltres.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Bé, no?
4: Màgica, plena de música i cultura.
5: Molt.
6: Que no som res de l'altre món, això ho sap tothom. Que fem experiments en tot moment, ho sap molta gent.
7: Que és veritat que demà, quan no estiguem, tots riurem del que teníem i el que trobem. Per tots aquests motius, i ara que més te'n rius, et regalem un imant de nevera que et portarà sort, i de la millor manera.
6: Només un missatge de veu has d'enviar-nos al WhatsApp 656-1970-62 i si vols aprofites per a fer un arròs.
7: Missatge de veu, on dius des de quina vila escoltes. I així de fàcil et regalarem un record, per si potser demà en comptes d'escoltar-nos has d'imaginar-nos com un antic tresor.
6: Missatge de veu, no de text, que tampoc es tracta d'entendre-ho a l'inrevés.
8: Tot, si ho desitges, amb total llibertat i sense condicions, que per a compromís ja tenim les obligacions.

0: Xoc de luz tarda.
1: És el moment de jugar al casino a Esportium.es. Registra't ara i rep 10 euros de franc. I a més, Esportium doble el teu primer dipòsit fins a 200 euros. Diverteix-te amb una oferta de més de 1.200 slots amb jackpots, increïbles tornejos de blackjack i les millors ruletes en viu amb crupiers reals disponibles les 24 hores. Si ho vius, Esportium. Juga amb responsabilitat. Només majors de 18 anys.

0: viatge en el temps. Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Silenci! Silenci! Xxxt!

Al llarg d'aquests 75 anys s'han anat descobrint i traient la pols a una etapa fascinant de la història. Ara que la bona temperatura comença a instal·lar-se a casa nostra, és aquell moment de l'any ideal per fer plans a l'exterior. Així que anem cap al Baix Empordà. La d'Ullastret és la ciutat ibera més gran de Catalunya. Està formada pel poblat del Puig de Sant Andreu i l'illa d'en Reixac i va ser la capital de la tribu ibèrica dels indigets. Tot això i molt més ho podeu descobrir a través de les explicacions a l'arqueòleg Gabriel de Prado, especialista en aquesta època i coordinador del jaciment, a través d'una audioguia en format d'entrevista. Començareu la visita resseguint la muralla. Us introduireu a la ciutat on podreu recórrer cases, sitges, dipòsits d'aigua i fins i tot una gran residència aristocràtica del segle IV abans de Crist. Tot plegat mentre apreneu sobre cultura ibèrica i la vida quotidiana dels habitants d'un conjunt que està declarat Bé Cultural d'Interès Nacional i forma part de la Ruta dels Ibers, un projecte del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Voleu saber de què vivien els indigets? Amb què i qui comercialitzaven? Per què van abandonar Ullastret? Durant tot l'any podeu visitar la ciutat ibèrica d'Ullastret. Trobareu tota la informació necessària per anar preparant aquest viatge al passat al web macullastret.cat.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Hem de treure el cap a Girona.
2: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: Susan no va ser un accident. La van assassinar. I jo sé qui la va matar. Va ser en... Tornem en 6 minuts.
1: Segur que més d'un es deu sentir identificat en aquesta situació. I quan passa, què podeu fer? Res. No podeu fer res. Esteu condemnats a resignar-vos. Des de sempre que hi ha hagut anuncis a la tele. Aquest no és el problema. El problema és quan. Quan es produeixen les pauses publicitàries? Sempre és enmig d'una frase, enmig d'una escena, et tallen de cop la pel·lícula, la sèrie... És insuportable. Ja no es respecta res. La publicitat ha adoptat un caràcter violent. I aquesta violència es traspassa a l'espectador, és a dir, a mi. I per saber si aquest fet molesta a la gent igual que a mi, no ens limitarem només a anar al carrer a preguntar com a bons nens, us molesten els anuncis? No. Avui anirem a provocar. I per això ens ajudarà en Jordi. Hola, Jordi.
2: Hola, Marc.
1: En Jordi, a part de dedicar-se a l'estudi de la reproducció sexual dels musclos en nits de lluna plena, també és actor a les seves estones lliures. I avui ens farà d'home anunci. En Jordi anirà amb mi al carrer, farem preguntes a la gent, i mentre la gent estigui parlant, en Jordi interrompirà per fer un anunci. La idea és que en Jordi talli de cop la frase al nostre entrevistat per així acabar provocant la ira dels nostres amics del carrer i també la meva. Alguna cosa abans de començar?
2: Sí, bé, que estic molt, molt emocionat, molt de col·laborar amb vosaltres. Soc un gran fan del club.
3: S'estimarà més el gastar menys i adequar-se a les circumstàncies.
4: El Corte Inglés les ofrece una gama de productos con sus mejores precios. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo.
1: Això és la publicitat que ens obliguen a posar enmig de la declaració. ¿Ustedes les deja comer en el colegio o se van siempre a comer a casa?
5: No, comen en casa. Ahora comen en casa. Ya son mayores, ¿eh? Los dos.
6: Ejaculació precoç? Boston Medical Group t'ofereix el tractament que necessites si la teva vida sexual funciona. Res més, no importa. Boston Medical Group.
1: No, es que, perdona, nos obliguen a poner publicidad en medio de las declaraciones.
3: Això és una qüestió molt personal, però habrá que qui se es decanti.
4: Silit Bank. Compre Silit Bank i su sociedad se va en un banc.
1: No, no, però un moment, sisplau, no, no, no se'n vagi. Ara que venen èpoques en què has de gastar més i has de comprar...
7: Sí, probablement.
4: Sí. Es el momento en el que has decidido qué camino tomar. És tu momento.
8: Tenen nets, és que hi ha alguns pues, han de fer pues, el que normalment abans es feia, que és...
4: Silit Bank. Compres o Silit Bank i la societat se va en un banc.
8: Un banc.
1: Perdona, eh?
8: No, no, perdonat.
1: Internet? Tu creus que afecta d'una manera pejorativa als nens petits?
9: Depèn de qui no se li deixi fer.
4: És el momento en el que has decidido qué camino tomar.
1: Perdona, és que ens obliguen a posar publicitat enmig de la dèria.
4: És... No, fa dom.
8: Arriba un moment que tot cansa.
4: Ecco, quan arribi a casa,
10: mi merito un preu. Nescafé cappuccino.
8: Cappuccino.
10: Saporoso.
8: Saprosissimo.
10: Cremoso.
8: Buonissimo.
10: Per disfrutare a tutti i piletti.
11: Però logo no lo pondréis.
1: Si ell entra a interrompre't, tu no et callis. Sempre la publicitat ens fa callar nosaltres, no? Doncs no, que calli ell. Per exemple, les xarxes socials. Això, a l'hora de conèixer gent que no veus directament, què?
9: Sí, jo trobo que per un nen és molt perillós, no? Perquè un nen...
4: Silit Bank. Compre Silit Bank i tu societat se va en un banc.
11: Eso, para eso tenemos los políticos.
4: Ti mérite un premio. Cuando arribe a casa...
11: Es que mira, con esto no puedo.
4: Si encuentra algo mejor, cómprelo.
9: Es pot.
11: Y que tengan todo más limpio, que esté todo más...
4: Y la sociedad se va en un banc.
11: Porque es que es horrible.
4: Compre Silit Bank y la sociedad se va en un banc. Compre Silit Bank.
1: Facebook, Twitter, tot això.
9: I l'Instagram... No,
8: foten 10 i 12 minuts de propaganda. Llavors, què passa? Que de vegades que has desconnectat. Nena, de què anava?
12: Una pel·lícula que potser duraria una hora, te'n dura dues.
1: El Senyor dels Anells dura ja tota la tarda.
12: Bueno, jo la tarda no la miro al vespre, però els anuncis, no sé si a la tarda, són igual.
8: Abans fotien 8-6 minuts d'anuncis.
1: Mira, és que ens obliguen a anar a anuncis, ara t'hauràs d'esperar una mica. Sí.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Xoc de luz tarda. Xoc de luz tarda.
3: Josep Pla. És trist haver-ho de dir, però les coses són així. Les grans coses, les coses importants, només apareixen quan no es veu res.
4: I'm John Lennon, and I tell you that you're only listening to Radio Villa Sacra.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. A banda del d'Aiguamúrcia, els més destacats s'han cremat a Lladurs, al Solsonès, on les flames han calcinat 3 hectàrees i mitja, i Argençola, on la superfície afectada ha estat de 2 hectàrees. Durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. Durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal. Durant aquest dilluns, els bombers han atès una seixantena d'avisos relacionats amb incendis de vegetació urbana, agrícola o forestal.
2: Per què és que ningú respon?
3: Per què estem envoltats de savis, llestos, cracs, influencers i tertulians que saben de tot i el món no millora de cap manera? Per què cada 3 mesos tots els mitjans de comunicació diuen que són líders d'audiència segons els estudis que ningú no demostra?
4: Per què el món, amb les seves vivències i experiències, amb les seves innombrables guerres, va de mal a pitjor cada cop? Perquè els mitjans de comunicació sempre són els mateixos d'un canal a l'altre, d'un programa a un altre. Per què passa el mateix amb els tertulians? Per què els premis de comunicació importants sempre se'ls reparteixen els mateixos?
2: Si tens algun per què més, 972-51-1268.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: I parlant d'emocions.
1: 67.
3: Tiki-biki!
4: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: Ostres, Sílvia, la teva empresa no para de créixer.
1: Sí, i saps què m'ajuda? Confiar en proveïdors que sé que no em fallaran, com Vera i el seu servei de connexió garantida.
0: Doncs al meu negoci sempre tenim talls d'internet que afecten la productivitat.
1: Passa't a Vera. Tindràs un sistema de connexió de seguretat que s'activa si hi ha cap interrupció. A més, el seu equip d'experts està a la teva disposició a qualsevol hora del dia, sense esperes ni robots.
0: Truco al 1543 perquè m'informin. Vera, fibra, mòbil i energia.

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: Farmàcia Vila Sacra.
1: Serveis:
2: atenció farmacèutica, control d'atenció, dermocosmètica, nutrició i dietètica, salut bucodental, cuidado corporal, fórmules magistrals, salut auditiva, servei a empreses.
3: Horari de dilluns a divendres.
4: De 8 a 14 i de 16 a 20 hores i 30 minuts.
3: I dissabtes també.
4: De 8 hores i 30 minuts a 14.
5: Consulta les nostres promocions.
6: Servei de WhatsApp al 682 59 68 41.
0: Farmàcia Vila Sacra. Plaça de l'Església 7, Vila Sacra.

0: Seguim parlant de cultura.
1: Llibres de ciència. Avui us proposem un llibre que reivindica l'aportació de les dones en l'àmbit de la salut i la medicina a Catalunya entre els segles XV i XX.
2: L'obra Dones sàvies, herbolàries, llevadores, infermeres, metgesses, d'Elisenda Albertí, fa un recorregut històric per la vida de dones que, malgrat les restriccions socials i culturals de l'època, van exercir professions relacionades amb la cura i el benestar. I descobrirem les seves aportacions i com van poder desafiar les normes establertes per superar les limitacions que la societat els imposava a causa del seu sexe, unes limitacions que, de vegades, les conduïen fins i tot a ser acusades de bruixeria. Es tracta, en definitiva, d'un llibre que vol reflectir la contribució de les dones en l'àmbit de la salut al llarg dels segles i com van ser clau, fins i tot, a la definició del nostre actual sistema sanitari.

0: Hi ha qui creu que registrant una paraula pot atrapar el nostre sentiment. Que es pot comprar un paisatge. Posar preu al mar. Registrar una manera de viure.
1: Ràdio Vila Sacra.
0: Això és impagable. No som estrelles, no ens cal. Ni necessitem cap etiqueta per saber d'on surt la força de la nostra costa. No ens cal comprar la nostra llibertat amb diners. Potser un dia algú vol registrar Costa Brava. No serem nosaltres. Aquesta terra no ens pertany, ens inspira.
1: Ràdio Vila Sacra.

0: silenci. Ràdio Vilasacra és una gentilesa del poble de Vilasacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: No oblidem el passat. Les restes vegetals o la guspira d'una eina elèctrica poden fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals, no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi, truca al 112.
2: Escolta. Vine a celebrar el 50 aniversari de Milar, on podràs trobar les millors ofertes de marques líders en electrodomèstics com Beko, Grundig o Whirlpool. A les botigues Milar, t'assessorem i et recomanem electrodomèstics eficients, intel·ligents i de màxima qualitat. Descobreix ara les noves promocions de Beko i Whirlpool a Milar. 50 anys d'experiència al teu costat.
3: Botigues a Figueres, la Jonquera i l'Escala.
4: La Xarxa.
5: Recordem, WhatsApp 601-00-11-22, les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, per assessorar les víctimes de violència masclista sobre els processos policials i judicials.
6: Recordem, WhatsApp 601-00-11-22.
7: Fas un sopar amb nosaltres?
8: Sí!
7: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: Són pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial.
1: Mil veus, mil curiositats, mil sensacions. Som la ràdio de l'Empordà des de Vila-sacra.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.
4: Què vols, mama? Quina? Que estic parlant en lo foraster.
5: La Maroteca de la Ràdio.
6: Un refugi pel que ens agrada la ràdio, els que ens agrada que ens expliquin coses.
7: I simpum.
8: No sona. Ressona. Ressona. Ressona.
9: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.
10: Ostres, quina ciutat més increïble.
11: Sí, però no t'aturis, hem de fer una pila de coses. Tenim 20 minuts per travessar el pont, anar fins a l'altra banda del parc i fer-nos una selfie a la catedral. He portat uns tàpers de mandonguilles.
12: Tant de bo trobar un bon company de viatge fos tan fàcil com reservar un tren amb Trainline. Compara entre Ouigo, Irio, Ave i Hablo i estalvia el teu proper bitllet. Trainline, tots els trens i tarifes en una sola app.

0: penses que no et passarà mai, que no et pot passar, que tu ets l'única persona al món a qui cap d'aquestes coses no passarà mai. I llavors, una per una, et comencen a passar totes, de la mateixa manera que passen a tothom. Parla ara abans no sigui massa tard i després espera poder continuar parlant fins que no quedi res més per dir. El temps s'acaba al capdavall. Potser val més que de moment deixis de banda les teves històries i intentis analitzar com ha estat viure en aquest cos des del primer dia que recordes ser viu fins ara.
1: Home!
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Felicitats pels 30 anys que feu a Ràdio Vila-sacra. Dir-vos que els últims 3 anys millors que els 30 i amb diferència. Ara, 30 anys més.
3: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. El 107 de la FM, ara i sempre, la teva veu.
5: 107 de la FM.
6: De tota la vida.
7: Us quedeu, oi?
8: Sopar amb nosaltres?
7: Sí!
8: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: teu cervell pots donar-li vida, cultura, futur, originalitat, experimentació. Pots donar-li Ràdio Vila-sacra i sentiràs sense tanta tonteria.
1: Doncs sí, perquè mira que hi ha de tonteria arreu.
0: Sort té el cervell de tenir Ràdio Vila-sacra a prop.
2: I tant que sí.
3: Sí, pues sí.
4: Ràdio Vila-sacra sempre.
5: Ràdio Vila-sacra

0: La nit.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: La taula del cava, que ha plegat aquest dilluns tot el sector per fixar el preu del raïm d'aquest any, ha servit també per tractar el neguit del sector, que aquest any preveu tenir molts excedents de raïm sense vendre. El conseller ha demanat calma i consensuar mesures extremes com les d'arrencar vinyes. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Jané Riba.
3: Aquest any, gràcies a les pluges de l'hivern i la primavera, la collita és bona i aquest augment fa que no tot el raïm es pugui vendre als cellers. Per això, molts viticultors diuen que no n'hi ha prou amb els 9 milions d'euros que posarà la Generalitat per compensar els pagesos que s'acullin a la verema en verd, és a dir, llançar raïm, o a la destil·lació de crisi. Volen una arrencada social de la vinya, reduir, per tant, el nombre de vinyes. Però aquesta mesura, segons el conseller Ordeig, pot condicionar el sector del vi i el cava en el futur. Per això demana que es facin propostes i s'arribi a un acord que després s'haurà de plantejar a Madrid.
4: I el que sí que ens hem emplaçat tots plegats és per consensuar en quines circumstàncies doncs, podríem plantejar una sol·licitud per fer l'arrencada, com també de millorar en determinades circumstàncies l'arrencada, perquè el que no volem perdre és capacitat productiva ni cultius abandonats. Per tant, anem a veure en quines condicions doncs, es podria fer, com també la reserva de crisis. Fa 3 anys teníem problemes perquè no hi havia prou raïm, ara en falta, necessitem estar més preparats, ser més resilients i establir mesures.
3: Segons el conseller, la solució no és produir menys raïm, sinó vendre més ampolles al món.
5: Agència Catalana de Notícies.
6: Escolta, quina mala cara fas avui. No has dormit bé?
7: La fi del món, el col·lapse i l'apocalipsi són relats que envolten i asfixien la societat actual, marcada per la crisi climàtica, les catàstrofes tecnològiques o les guerres globals. En aquest marc...
8: Res millor que un cervell positiu i en evolució. Ràdio Vila-sacra és la sensació.
9: Notaràs la diferència.

0: pensant en rehabilitar el vostre edifici?
1: A Revés 95 recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
0: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
1: Revés 95. Professionalitat i compromís en cada projecte.
0: Informació a revés95.com.
2: Què és per a tu una llar? Per nosaltres, una llar és alegria. És on comparteixes i busques tranquil·litat. Una llar és amor, intimitat i on passa la vida. Però sobretot, una llar ets tu i tot allò que et fa sentir.

0: com estàs?
1: Jo no sé res.
0: Imagina, crea, sorprèn-te.
2: I parlant d'emocions...
3: 4.

0: Bona nit. Un viatge en el temps.
1: Besalú. Temps era temps, terra de camperols, cavallers i nobles, feudalisme i vassallatge. Mil històries hi passaren, moltes al voltant d'una bona taula. Bufet Castell de Besalú. Bufet lliure amb cuina catalana casolana. Carns a la brasa i amb terrassa amb vistes al fabulós pont romànic. Bufet Castell de Besalú. Carrer del Pont 2. Tancat els dimecres. Gaudeix d'una altra gran història.
2: Que bé que s'està quan s'està bé.
3: Que bé que s'està quan s'està bé.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guió mig. Dalí.org.

0: Ara, propostes comercials sensacionals.
1: Escolta, què celebrem?
2: M'encanta la festa!
1: I què celebrem?
2: Celebrem un any més fent llar plegats. Leroy Merlin, una llar no neix, una llar es fa.
3: S'acaba un altre dia i comença a viure en el nostre record. En el meu, en el vostre i en el de les més de 20.000 persones que avui han creuat les meves portes. En el record de qui garanteix cada dia que tot funcioni perquè la resta s'ho pugui passar d'allò més bé. O de qui es pensava que no podria pujar enlloc per la seva diversitat funcional i va acabar gaudint com el que més. Ai, com podríem oblidar això? Si aquí sempre passen coses increïbles a cada racó, i el que encara és més increïble és que tota l'energia que fem servir per crear aquests moments és totalment sostenible. Com aconseguir dibuixar el somriure més necessari, oferint experiències úniques a famílies amb infants que pateixen malalties greus. O aconseguir que el record que t'emportes sigui l'única empremta que quedarà per sempre. Un dia així esgota qualsevol. Què puc dir? Gràcies a tots els que m'habiten, a tots els que veniu i a les persones que sempre hi sou. Gràcies per donar el millor de vosaltres. Espero cuidar-vos tant com vosaltres em cuideu a mi. I ara arriba el meu moment preferit. Un altre dia per davant per seguir creant records infinits. Estic orgullós de ser un Avicor i d'haver signat l'Agenda 2030 per garantir que el meu impacte repercutirà positivament en les persones i el planeta.

0: Made to be. Made to remember.
1: Temps de renovar il·lusions. A Tapisseria Chia ho sabem i per això t'oferim ara la possibilitat de renovar el teu vell sofà. Així de fàcil, el seu nou sofà a preu de cost. A més, a Tapisseria Chia, com sempre, li continuem oferint matalassos de làtex natura, catifes, toldos, cortines, reparacions de sofàs. Ara és el millor moment per visitar Tapisseria Chia. Ens trobarà al carrer Pere III, número 64 de Figueres. Recordi, Tapisseria Chia, si és Chia, sí.
2: I love you, that's why.

0: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
1: De veritat?
0: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues.
2: Zoom. Bon preu i Esclat us ofereix aquest espai.
3: La clau de volta. Què és la barrera hematoencefàlica?
4: Mònica Mir, investigadora de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya, IBEC.
5: És bàsicament el sistema vascular que tenim al cervell. De fet, és com una troca de llana, no? Una bola de vasculatura molt petita, és al voltant d'un diàmetre de 10 micres, que el tenim així de manera ràndom per tot el cervell, perquè arribi al màxim de número de neurones que tenim. D'aquesta manera fa pas del que és aliment i oxigen, però és molt important també l'altra funció que té de bloquejar tot el pas d'altres molècules que poden ser nocives al cervell. Poden ser bactèries, virus, neurotoxines. Per tant, és una part molt, molt important del nostre organisme.
6: A l'Empordà, Ràdio de Vila-sacra, ja està.
7: Ràdio Vila-sacra.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.

0: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
1: Que t'ho facin saber amb missatges. Ja és el tot.
2: Vinga, som-hi!
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Hola, bon dia. He escoltat abans el... Ja ho diré demà. El... La que vaig demanar.
6: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
8: Els nostres dies brillen clars.

0: estic preocupat pel nou Real Decret de la Legionel·la.
1: Per què?
0: M'han dit que afecta tant a petits negocis com a grans empreses i no sé què haig de fer.
1: No pateixis. Truca a Fora Plagues. T'informaran i assessoraran sense compromís.
2: Gestionem, documentem i controlem la Legionel·la del teu negoci. Fora dubtes, fora problemes, fora preocupacions. Foraplagues.com i el 972 44 72

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica fa una crida a demanar un informe d'un professional abans d'instal·lar piscines portàtils a les terrasses i terrats dels edificis. Avisen que el pes de l'aigua acumulada pot superar la sobrecàrrega prevista i provocar fins i tot l'ensorrament de part del terra. L'auditor del Gabinet Tècnic del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona, Jaume Arbós, fa aquest avís.
2: Quan tu col·loques una piscina, has de pensar que 10 centímetres d'aigua representen 100 quilos. A partir d'aquí, si tu vas posant més centímetres d'aigua, vas afegint més quilos i potser això pot originar fissures a el que seria el sostre, esquerdes a el que seria la paret, o malauradament, i com ha passat en algun altre cas, doncs que allò es pugui enfonsar i que, bueno, que tinguem una desgràcia personal.
1: Afegeix que també s'han de tenir en compte en quin espai en concret es vol col·locar la piscina i informar-ne tots els veïns.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: febre, que ha de tindre una bona taronja.
1: Dolçor, sucositat i ese toc cítric perfecte.
0: Correcte. I quina és l'única que aprova amb nota?
1: Les taronges i mandarines estudiante.
0: La fruita que sempre trau, matrícula d'honor.
2: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
3: I parlant d'emocions,

emociona't. Contempla. Plora. Diverteix-te. Transporta't. Riu. Aprèn. Viu. Regala't cultura.

Som d'aquí. Som de casa. Treballem per amor a la ràdio. Som Ràdio Vila-sacra. Gràcies per deixar-nos ser.

0: informació, música, entreteniment.
1: Proximitat.
2: Participació.
1: Educació.
2: Informació.
1: Connexió.
2: Companyia.
1: Cultura.
3: Busques feina? A Randstad t'estem buscant. Si estàs interessat i interessada, entra a randstad.es o descarrega l'app de Randstad Girona. Randstad, partner for talent.
4: Si et vas quedar en els Quaderns Rubio i les teves habilitats tecnològiques es resumeixen a muntar presentacions en PowerPoint, és hora que et reinventis. Redirigeix la teva carrera amb Nucleo Digital School. Estudia un màster en Data Science, UX UI Design, Product Management, Programació i molt més en tan sols 5 mesos. Des d'on vulguis i mentre treballes. No t'ho podem posar més fàcil. Visita nucleo.school.
5: Gent que és feliç fent feliços els altres.
6: Has sentit a parlar de Terrazó Espai Gastronòmic?
7: Ei, què dius? Què aporta de nou?
6: És un espai gastronòmic únic on pots menjar. Et pots comprar vins de tot el món, menús per a totes les butxaques i un entorn molt agradable i festiu. I a més, la cuina està oberta tot el dia. Què esperes a conèixer-hi? Està al polígon Empordà Internacional, a Vilamalla.

0: explicaré una historia.
1: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
2: La diferència. Com?

0: Ara és l'hora de la selecció de programes monogràfics que cal destacar per això i per allò.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ho entens, oi?
3: El pit

haurem d'estar al lloro, que fins i tot dins del tren una pallissa et poden donar i a sobre haurem de callar. No sigui que sigui a nosaltres el que ens arribin a jutjar. Que tal com veiem el panorama, jo avui no em trauria el pijama, que la cosa treu fum i qualsevol dia ens tallaran la llum. I nosaltres a callar i a pagar, que sempre ens queixem i tot no es pot demanar. Menys mal, carinyets, que ens tenim a nosotros.

0: Programa més, pues mira, més d'allò de la setmana. Doncs si esteu totalment disposats, si esteu totalment preparats, si voleu gaudir d'un matí tralarà i tralarí, res millor que aquí, qui us ho havia de dir? Tenim de tot, avui hem portat de tot, hem portat una mica d'això, hem portat una mica d'allò, també una mica d'acà i una mica d'allà. I la cadireta, la vostra cadireta preferida, la teniu neta i polida. Jo amb centella i el drapet he anat fent xiqui-xiqui, xec-a-xec. Ei, família, carinyos, el davantalet que l'he tret de la lavadora a primera hora ja el tinc posadet. Tot per servir-vos. I sabeu per què, no? Eh que sí? Pues, perquè me gustas mucho. Mucho me gustas. Mucho.
1: El pitu del sereno.

0: Si és que som uns artistes!
1: El Pitu del Sereno.
2: Molt bon dia, Robote. Què tal estàs avui?
3: Però mira que tu...
2: Bueno, ja veig que comencem bé.
3: No, no comencem bé. Acabem bé, perquè començar el que és començar s'ha començat molt malament aquesta setmana, Xavier.
2: Què et passa, ara? Què et passa?
3: Què em passa? De tot em passa, de tot i més, Xavier.
2: Bueno, però explica't.
3: Tu creus, Xavier, que és possible que les nostres alçades de la societat, que amb la intel·ligència tan amunt en el món humà, s'hagi arribat aquesta setmana a veure per televisió unes imatges d'un noi donant-li una patada a la cara a una noia que anava sentada tranquil·lament en un tren?
2: Sí, sí, doncs tens raó. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do les imatges. La veritat és que amb això no t'haig de dir res. Tens raó. És fort lo d'aquesta setmana.
3: Fort, Xavier. Fortíssim. Em sembla que mai dins de la meva memòria, de coses i recoses, mira tu quines coses, mai m'havia impactat tant una imatge. A mi, que sóc robot, imagino que tu, que ets persona, et deu haver impactat moltíssim la imatge.
2: Sí, sí, sí. La veritat és que molt, molt, molt em va impactar. Ja no només la cosa que li dona la pobra noia a la cara, sinó tota la situació em va impactar. No m'ho podia creure. Em dona la sensació que no podia ser possible el que estava veient. Doncs
3: pues va ser possible, Xavier. Va ser possible. Saps lo fort del tema, Xavier?
2: No. No, així de cop i volta, ara no, no. Perquè tot va ser fort, no.
3: Aquest noi està al carrer. Aquest noi va de protagonista, ara.
2: Sí, sí, sí, pues sí, tens raó.
3: Com és possible, això?
2: Pues no ho sé. No ho sé, Robotech.
3: Aneu bé, vosaltres, els humans?
2: Jo diria que sí, no?
3: En parlarem d'això avui, Xavier. Largo y tendido.
2: Molt bé, molt bé. Doncs em sembla un tema interessant a tocar.
3: Sí, a tocar. Toca, toca, cara loca, bota, bota, la pelota.
2: Fins després, Robotech.
3: Fins després. Xavierillo, toca'm el tornillo.

0: bon dia, Roboplouf.
1: Molt bon dia, Xavi. Se'l veu tristot avui, el Robotech.
0: Sí, no?
1: Sembla ser que els afers dels humans amb ell sí li afecten.
0: Sí, sembla ser que sí, que li afecten. A tu no, no?
1: No, el meu xip està programat per ser molt més fred.
0: Ah, sí, per ser molt més fred?
1: Molt més fred,
0: ah?
1: No tinc els sentiments que li han implantat en el Robotech.
0: Ah, però tu has vist les imatges de les que parlàvem?
1: Sí, he vist les imatges.
0: I en tu no t'han impactat?
1: No, són essència de l'humà. Els animals també ho fan.
0: Els animals també ho fan?
1: Els animals també s'ataquen entre ells.
0: Ah, doncs mira, ara que ho diu, no... Tens raó, també s'ataquen. Bueno, què em portes avui, Roboplouf?
1: Avui obrirem un nou apartat en aquest programa.
0: Ah, mira, això sempre m'ha agradat, un nou apartat. En aquest programa obrirem avui.
1: Sí, Xavi, un nou apartat obrirem avui en aquest programa.
0: Serà un nou apartat, no? No res que hagin fet ja.
1: No, Xavier, res que hagin fet. Serà un nou apartat.
0: Sí, serà un nou apartat.
1: Això he dit, Xavier, un nou apartat.
0: I de què tractarà aquest apartat?
1: Serà un nou apartat.
0: Serà un nou apartat, no?
1: Sí, Xavier, un nou apartat.
0: Però de què tractarà l'apartat?
1: Serà un nou apartat, Xavier.
0: Bueno, però això ja m'ho has dit. Però el que vull saber és un nou apartat sobre què?
1: Sobre què, Xavier?
0: Sobre què, Roboplouf?
1: Ja t'ho dic. Sobre què?
0: És que no, ja comencem.
1: No, fa rato que has començat, Xavier.
0: Sí, bueno, però a veure, a l'apartat aquest que tu dius...
1: Sí, Xavier.
0: Aquest apartat que dius que comencem avui nou...
1: Sí, Xavier.
0: De què tractarà?
1: Tractarà del què, Xavier?
0: L'apartat, de què tractarà?
1: T'ho estic dient, Xavier.
0: Però és que no sé el que m'estàs dient.
1: T'estic dient que tractarà de què.
0: De què tractarà?
1: Sí, Xavier, això he dit. De què tractarà?
0: Uf, Roboplouf, sempre estem igual amb tu. No serà com el de la Verònica i aquelles coses?
1: No, Xavier. Cultura.
0: Cultura?
1: Sí, a partir d'avui estic disposat a demostrar que tu, com la majoria d'humans, no teniu cultura.
0: Vinga, home, que vols aquí anar de mestre?
1: No, Xavier, vull informar, simplement.
0: Ah, bueno, per tant, aquest nou apartat és un apartat informatiu.
1: Sí, Xavier.
0: I el tindrem cada setmana.
1: El anirem combinant amb tots els altres apartats que he anat portant des del primer programa.
0: Ah, bueno. Doncs molt bé, em sembla molt bé. Alguna cosa més, Roboplouf?
1: Sí, Xavier.
0: Digue'm.
1: Té un número de telèfon i un nom. Et sona?
0: A veure... Jorge Bestringe. Jorge Bestringe, Jorge Bestringe... Home, sí, em sona.
1: De què et sona?
0: Jorge Bestringe... Un polític, potser?
1: Ah, Xavier, tu diràs.
0: Un polític que va ser el segon a l'època de Fraga Iribarne quan Aliança Popular, potser? Que portava ulleres, que era molt primet. Jorge Bestringe, sí, em sona molt.
1: Ja m'ho diràs, Xavier.
0: Què vols que el truqui?
1: Truca i parla amb ell, Xavier. Llegeix això altre.
0: Informe sobre immigració. Ah... Bueno, ara li faré una ullada. Doncs molt bé, Roboplouf, mira, fins després, que ja m'has donat feina, veig, d'entrada.
1: Fins després,
2: Hola.
0: ¿El señor Jorge Bestringe?
2: Soy yo.
0: Es usted. Vamos a ver, ¿usted es el señor Jorge Bestringe que hace años formaba parte del...
2: No hay otro.
0: ¿Perdone?
2: Que no hay otro.
0: ¿El que formaba parte del equipo de Manuel Fraga Iribarne?
2: Eso es.
0: ¿Es usted?
2: Sí.
0: ¿El que de alguna manera le llamaban el delfín?
2: Mismamente.
0: Ah, muy bien. Mire, yo soy Javier de una emisora de ámbito comarcal,
2: sí,
0: que hay en la provincia de Gerona.
2: Ah, sí, bien. Mm.
0: Bueno, entonces, yo estaría muy interesado en poder tener una entrevista con usted.
2: Encantado. ¿Ahora?
0: Sí.
2: No, ¿de qué hora a qué hora?
0: Es más que nada sobre este informe que usted ha presentado sobre la inmigración, que nos parece muy interesante.
2: Pues será usted bienvenido a las 9:15.
0: Muy bien, pues a las 9:15 le llamo.
2: Un abrazo. Chao.
0: Bueno, pues a las 9:15 llamaremos al señor Jorge Bestringe. A veure si ens diu el que volem saber o no. Ja tinc una mica d'ansietat.

0: Molt bé, Robotech, ha arribat el moment de tocar aquest tema tan interessant que em portes avui.
1: Interessant? Primer vull fer-te una pregunta, Xavier.
0: Robotech, fes.
1: Tu imagina't que de la situació que hem parlat abans, tu imagina't que aquesta situació tu la vius personalment en viu. I que el noi que havia sentat observant tota la situació ets tu. Què haguessis fet?
0: Pues no ho sé, però segurament després de veure la patada crec que de la manera que jo sóc hagués aixecat.
1: Ah, mira-la ell que valent. Mira-la el que valent. Haguessis aixecat, eh? Fantasmón?
0: Home, fantasmón. Crec que la situació evidentment reclamava una intervenció.
1: Saps el que hagués passat a tu si haguessis estomacat en aquest individu?
0: Pues no.
1: Que haguessis anat tu, segurament, a la presó, tal com està la situació actual.
0: Jo? Després de tot el que s'ha vist?
1: Ell està al carrer, Xavier. I si tu li haguessis trencat quatre dents, tu segurament estaries a la presó i ell al carrer. Funciona així, això. Jo he fet una comprovació de tots els casos en el qual un ciutadà del carrer ha estomacat a un lladre o a un delinqüent i et faries creus, Xavier, dels problemes que arriba a tenir el ciutadà que es troba amenaçat per un delinqüent si li fa front i si li fa mal.
0: Vols dir, Robotech?
1: Que si vull dir, no funciona això, Xavier. Això vostre està mal organitzat. Ho teniu mal planejat, tot això.
0: Home, suposo que deu haver-hi de tot, no, Robotech?
1: I tant que hi ha de tot, Xavier. Però la majoria de vegades és el delinqüent el que surt beneficiat. La majoria de vegades, Xavier, la gent de peu ho té molt pitjor que el delinqüent.
0: Bueno, no ho sé, no sabria dir-te jo això, si és tal com dius.
1: Sí, jo sí que ho sé. Només cal fer un ràpid cop d'ull a casos i coses, Xavier.
0: Bueno, potser seria qüestió de fer-ho aquest cop d'ull.
1: Ho farem. Ho farem, Xavier. En el seu moment tot ho farem. Ara el que farem serà anar a conèixer què opina la gent del carrer sobre aquesta situació, sobre aquesta imatge tan esgarrifosa que ens ha deixat la setmana. Escolta.
2: S'ha assabentat d'aquest cas d'aquest noi que ha picat amb un tren amb una noia?
3: Perfectament bé. Només havies de mirar la ràdio.
2: Quina opinió li mereix?
3: Molt malament, dolentíssima.
2: Quina és la teva opinió sobre el noi aquest que ha commocionat aquesta setmana, que ha picat a una noia en el tren i que està en el carrer, aquest noi? Què opines tu d'això?
4: S'hauria d'haver tancat, però no per això, perquè ja n'hi haver fet tantes, amb la pinta que té.
2: Quina opinió et mereixen a tu, el fet de que un noi pugui arribar a fer aquestes coses en un tren i estigui al carrer?
4: Em vaig quedar astorada quan va sortir al carrer. Bueno, em vaig quedar astorada quan vaig veure l'imatge, eh? I després quan va sortir al carrer. I quan vas veure com parlava, vaig dir santa creu. I els que no es deu haver vist què ha fet. Però vaja, a mi m'és igual que la llei sigui així. Hauria d'estar almenys tancat, si no a la presó, fent alt.
2: Tu consideres que la justícia del nostre país funciona correctament?
4: No sé si la justícia, però les lleis s'haurien d'endurir. I més, ara que entra molta gent de fora i que aviam que la delinqüència trobo que ha pujat, encara que diguin que no.
2: Per tant, la teva opinió és?
4: Que s'endureixin les lleis.
5: Home, jo crec que al carrer no hi hauria d'estar, ara.
2: Pensa potser que les lleis funcionen, no funcionen?
5: Les lleis fa molts anys que no funcionen, amb la meva opinió.
2: No funcionen?
5: No.
2: Per tant, el fet que aquest noi estigui al carrer després d'haver agredit amb una noia de 16 anys, a vostè l'opinió que li mereix és...
5: Home, que hauria d'estar, si no, a la presó tancat amb un psiquiàtric, no?
6: Sinceramente, sí. Una cabronada.
2: Una cabronada.
6: Sí, sí, sí.
2: Por tanto, las leyes de este país funcionan.
6: Fatal, fatal. Las leyes fatal, fatal.
7: Hombre, que no está bien.
2: ¿Cree que las leyes funcionan?
7: No.
2: No funcionan.
7: No.
2: Esta semana nos ha conmocionado a todos el hecho de ver a un joven en un tren pegando a una niña de 16 años. Y mucho más, saber qué nos ha dejado a este joven en la calle en la nuestra justicia. ¿Qué opina usted?
8: Bueno, a mí me parece espantoso, pero también me parece mal que sea siempre la policía la que tiene que entrometerse en todo. ¿Por qué los ciudadanos que estamos alrededor o que convivimos con esta gente no lo sabemos contener y también tomar nuestra parte? Porque no siempre la policía.
2: Pero en este caso ha sido el juez el que lo ha dejado en libertad.
8: Bueno, eso también me parece muy mal. Y aparte él sale en las crónicas que haciéndose el héroe y debe estar muy contento de verse en las primeras planas, porque si es un demente...
2: ¿Entonces usted considera que nuestra justicia funciona o no?
8: Sí, sí, funciona, pero también los ciudadanos tenemos que funcionar. ¿Qué hacía ese otro muchacho sentado al lado y mirando impávidamente? No entiendo.
2: Pero a lo mejor ese joven representaba una gran mayoría de lo que haríamos todos, viendo un caso.
8: Yo, mujer, me hubiera metido. De alguna forma hubiera hecho algo.
2: ¿Convencido?
8: Sí.
9: Yo lo hubiera metido por lo menos un año en prisión.
2: ¿Como mínimo?
9: Sí, sí, mínimo, sí.
2: Este joven está en la calle.
9: Y no puede ser, no puede ser. ¿Cómo va a lastimar a una persona porque es sudafricana, no sudamericana, no? No, está totalmente equivocado.
2: ¿Nuestra justicia funciona?
9: Y aparentemente no funciona. ya le digo, yo si soy juez y yo soy, me, creo que ser una persona justa, lo pongo un año entre rejas por la insolencia, porque es un insolente, encima es un insolente, nos toma el pelo, se ríe de la justicia española. Ah, se debe estar tomando y alegrándose, jactándose de lo que ha hecho una patriotada. Es un guarro, ¿sí? Un grosero. Pero hay que curarlos, ¿eh? Hay que curarlos.
2: Vosotros sois jóvenes y supongo que sabéis que esta semana la actualidad está marcada por un joven que le ha pegado una patada a una chica en un tren. ¿Cómo lo ves tú esto?
7: Hombre, pues el chaval un poco su normal sí que es, porque aparte a mí me dejan más los pelados. Madre mía, es una locura.
10: Que está muy mal.
2: ¿Está mal de la cabeza?
10: No, sí, la persona que lo ha hecho, porque no es normal que haga eso.
2: ¿Qué opinas tú?
7: ¿De qué?
2: Del joven este que ha pegado una patada a una chica en el tren.
7: Sí, eso no es normal, o sea, no se puede pegar a la gente así por la cara.
11: Los racistas no molan, hombre.
12: Vamos, a la cárcel, a la cárcel.
2: Aquesta setmana ens ha conmocionat molt el fet que un noi que ha picat amb una noia en un tren i hores d'ara està al carrer. Quina opinió et mereixen a tu com a ciutadà normal de peu?
13: Pues que potser s'ha fet un gran massa publicitat. Si no s'hagués fet tanta publicitat, potser estaria tancat.
2: Pues que potser que potser la publicitat és el que l'ha deixat lliure.
13: Sí, segur.
14: El Pitu del Sereno.
1: Què, Xavier, com ho veus el panorama del tema de la palangana d'aquesta setmana?
0: Del tema de la palangana d'aquesta setmana no ho sé, Robotech, però l'enquesta m'ha semblat força interessant.
1: Fixa't que tothom està en contra de que aquest noi estigui al carrer.
0: Pues sí. Sí, la veritat és que la majoria de persones, penso jo que tenim un criteri força just del que és la vida, del que s'ha de fer i del que no s'ha de fer.
1: La majoria i els jutges i els fiscals, també?
0: Home, i tant que sí. Els jutges i els fiscals es limiten a aplicar la llei.
1: Quina llei, Xavier?
0: La llei que estableix el govern.
1: Quina és la llei que permet que una noia sigui agredida en un tren, hagi o no hagi fet cap denúncia, veient el que hem vist a les imatges? Quina és la llei, com és aquesta llei, que permet que aquest individu, que ha fet el que hem vist tots a les imatges, estigui al carrer? Pensem-hi com és aquesta llei, Xavier.
0: Bueno, és imperfecta, les persones són imperfectes.
1: Imperfecta? Un xurro de llei. En fi, Xavier, avui no tinc ganes de parlar.
0: Ràdio Home, Robotec, però tampoc et posis així.
1: Sí, em poso així, perquè no anem bé. No anem bé. I m'heu fotut dins una societat que no és que sigui complicada. És que està malparida aquesta societat, Xavier. I jo sóc un robot i veig el que veig. I no vull funcionar dins d'aquesta societat. Per tant, demanaré que se'm tregui el xip i se'm torni a posar a l'armari.
0: Home, Robotec, no et posis tan dramàtic. Tot, a poc tot es solucionarà.
1: Poc a poc? Com de poc a poc, Xavier? Tan a poc a poc, tan a poc a poc, que el millor de tan a poc és massa tard.
0: Vinga, va, Robotec, no et posis així i canta'm una cançó, va. Que avui et volia demanar que em cantessis aquella cançó del Río Tajo.
1: Aquella cançó del Río Tajo?
0: Sí, aquella que a vegades cantes per aquí, que et sento i la cantes i em fa molta gràcia.
1: No estic per cantar cançons avui.
0: Home, jo m'agradaria que abans d'acabar que acabessis amb alegria i em cantessis aquella cançó tan original.
1: Por el Río Tajo bajaba un sepiajo, se juntó con un moco, mira que majo, aquesta?
0: Sí, però vull que me la cantis sencera.
1: Potser la setmana que ve, Xavier. Avui no tinc ganes de cantar.
0: Bueno, però no te'n vagis, que has de parlar amb la Flor.
1: Molt bé, Xavier, no me'n aniré, però me'n vaig a seure i a pensar.
0: Bueno, pues pensa i medita, però tranquil, tranquil, Robotech, sisplau, no perdem el nord.
1: El nord? Quin nord? Quin nord, Xavier?

0: El pitu del sereno.
1: Que vagi fent xup-xup, xup-xup.
2: Els catalans tenim moltíssimes coses de les quals hem d'estar orgullosos. I avui us vull regalar una. Que fluxó.

0: Doncs molt bé, família. Només agrair-vos als que esteu trucant i ens feliciteu per la feina que estem fent. Agrair-vos, doncs, el detall. Gràcies per la vostra fidelitat. Amb tot el meu cor us ho agrairé sempre. Doncs molt bé, Robopluf. Estic totalment intrigat per a veure què és això de la cultura de la que em parlaves abans.
1: Riu, riu, Xavier, que veurem qui riu l'últim.
0: Bueno, home, tampoc et posis en plan pistolero.
1: No, no, jo no em poso en cap plan. El meu xip no està programat per posar-me en plans.
0: Ah, no?
1: No, Xavier.
0: Bé, doncs molt bé, tu diràs.
1: Qui és un any?
2: Ràdio Vila Sacra.
0: Bueno, i vostè, senyor Robopluf?
1: Que em diguis qui és un any luz.
0: Home, un any luz. Pues un any con la luz encendida.
1: Ja, ja, ja. Molt graciós, no, Xavier?
0: Home, Robopluf, és que déu-n'hi-do les preguntes.
1: Cultura, Xavier.
0: Pues no sé, a veure, un any luz, pues, així de cop i volta, a veure, deixa'm pensar.
1: Pensa, Xavier, pensa.
0: Un any luz. A veure, ho sé, però no ho sé explicar.
1: Ah, ho saps, però no ho saps explicar.
0: No, no.
1: T'ho explico jo, Xavier.
0: Bueno.
1: Un any llum... Un any luz, Xavier, és la distància que fa la llum en 365 dies, Xavier.
0: Ah, veure, veus? Veus, Robopluf? Veus com jo més o menys anava encaminat?
1: Sí, Xavier, anaves encaminat. Un altre. Què és l'oxigen, Xavier?
0: L'oxigen... Home, a l'aire, el que respirem és el... Això és l'oxigen.
1: L'oxigen, Xavier, és indispensable per la vida dels humans. És indispensable per la vida terrestre.
0: Sí, bueno, ja t'ho dic, és... això és l'oxigen.
1: Amb el nitrogen forma l'aire.
0: Ah, bueno, sí, bueno, és això.
1: I amb l'hidrogen forma l'aigua.
0: Bueno, sí, més o menys ja anaven per aquí els tiros.
1: Anaven per aquí els tiros, Xavier?
0: Sí, més o menys. Alguna més, Robopluf, que tinc pressa?
1: Sí, una més, Xavier, si em permets.
0: Sí, home, sí, ja t'ho permeto.
1: Què és un anemòmetro?
0: Un què?
1: Un anemòmetro, Xavier.
0: Un anemòmetro? Home, un anemòmetro... Amo momento que vamos en metro. No deu ser això?
1: Ha, ha, ha, Xavier. És l'aparell de meteorologia que gira impulsat pel vent i que medeix amb molta precisió la seva força i la seva velocitat, Xavier.
0: Ah, bueno, sí, més o menys ja anaven ben encaminats.
1: Sí que anaves ben encaminat, Xavier, sí. Per anar a Vallburguina, com dius tu.
0: Sí, més o menys, més o menys.
1: Fins la setmana que ve, Xavier. I practica.
0: Fins la setmana que ve, Robopluf. I no siguis tan bèstia.

0: Bona nit.
1: Envia el teu missatge a WhatsApp de veu al 648 65 26 21 o al contestador 972 51 12 68.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el patrocini de Mont Vertical, rehabilitació d'edificis i la col·laboració de gestoria Balaguer.

0: Sacra.
1: Què, què?
2: Que això és Ràdio Vila Sacra.
3: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
1: Jo?
3: Queda clar. Hey!
4: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila Sacra.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19:15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'esgala.
0: Reserves. Salvador. Guiomig. Dalí.org.
3: Tanca els ulls.
4: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
5: Les associacions de famílies d'alumnes reclamen al govern que desencalli la crisi al sector educatiu i que mogui fitxa. Consideren que el Departament d'Educació és qui ha de vetllar perquè les protestes no s'allarguin al curs que ve. Ho ha dit la directora de l'AFAC, Lidón Gasull.
6: Demanem al Departament d'Educació és que, sisplau, entomi aquesta situació per evitar al màxim possible, no, que aquestes mobilitzacions s'allarguin i que tinguin un impacte sobretot en les famílies i sobretot en l'alumnat, no? I el fet de que aquest curs sigui més o menys mogut dependrà de la voluntat que tingui el govern d'avançar i d'arribar a acords.
5: La petició arriba després que dissabte l'Assemblea Educativa anunciés que el 8 de setembre convoca vaga als centres educatius. Precisament aquesta setmana la consellera d'Educació, Esther Niubó, està previst que es reuneixi amb els sindicats per continuar avançant en els principals punts de desacord.
7: La Universitat Abat Oliba Ceu us ofereix la notícia educativa.
8: La buena gente sabe que tiene el límite de no llegar nunca a la maldad. La mala gente no tiene

0: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra, i apa.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un llibre que ens acosta de manera planera la genètica, les seves aplicacions i quina pot ser la seva implicació en el nostre futur.
1: Es tracta de l'obra Genètica eres tu, de la bioquímica i doctora en neurobiologia Rosa García Verdugo. L'obra ens ofereix un apassionant viatge a través dels nostres gens i ens ajuda a entendre, per exemple, com les mutacions no són necessàriament negatives, sinó que han estat les que ens han ajudat a evolucionar al llarg de la història. El llibre explica, entre altres coses, què entenem per genètica, per què serveix i quin és el seu futur en camps com ara la medicina personalitzada o els tests genètics per detectar abans moltes patologies. Però també planteja el debat sobre quins límits ha de tenir l'edició genètica i les connotacions ètiques que pot comportar el seu ús.
2: Les emocions i els sentiments no tenen preu, o no n'haurien de tenir. Radio Vila.

0: heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
2: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra. 107 FM i punt.
3: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
4: Viu l'estiu més emocionant a Aqua Brava.
5: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua X-Jam, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
4: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropic Island i moltes més atraccions per a tota la família.
5: Aqua Brava cada dia és una aventura. Vine i viu moments inoblidables.
4: T'esperem a Aqua Brava, a Roses.
6: Posa't de moda a l'Espai Gironès.
7: Vine a l'Espai Gironès i gaudeix del millor shopping de Girona.
6: I amb la targeta regal de l'Espai podràs comprar totes les nostres botigues, restaurants i cinemes.
7: Descobreix tot el que t'espera a espaigironès.com. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Quan un amic no és una persona, què pot ser? Ara sentirem un poema que parla d'un amic molt petitet que té cueta i fa el seu cau entre flors. El sentim?
2: Hola, sóc la Malak Jadeh Moussaid. El meu poema es diu Un amic, de l'autora Ariana Scloni. L'he triat perquè m'agrada el que explica el meu poema. Un amic, alt, massa alt, ha crescut l'avellaner darrere de casa. De les branques rodona el liró, que té instal·lada la llar sota la teulada. Els rataclacs i rotoclocs que ressonen cada nit a dins de casa no són obra de cap piedra, sinó del liró, un intrus atrafegat. És per a ell que la meva àvia es resisteix a tallar l'arbre. Les seves maniobres l'andromasquin. Emplen els seus somnis de ritme i passes d'un ball descadenat.
1: Aquest poema tan ben recitat ens ensenya que l'amistat és més divertida si l'omplim d'amics diferents. Gràcies, Malak, per llegir-nos aquest poema tan amistós. Fins al proper Embaladits. Adeu!
2: Adeu, Embaladits!
0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
3: Deixa'ns un missatge al contestador.
4: Nascuts entre Blanes, Cadaqués i Puigcerdà, hi ha una terra on els somnis deixen de ser somnis. L'impossible coneix el possible i el surrealisme és part de la realitat. Un territori de foc anomenat Girona. De gent tossuda, humil i lluitadora. Resilient, creativa i guanyadora. Girona, territori de volcans, rius i muntanyes, de tramuntana, onades i la Costa Brava, de pagesos, pescadors, castellers i temps de flors. De Pla, de Lí, de Massó i Valentí, de bona taula, de bon menjar i bon vi. Un territori de lleones, bruixes i muralles, de victòries, derrotes i mil batalles. Un territori de germans i amics, de treball en equip. Girona, ple d'història, naturalesa, cultura.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Hola, bon dia. Jo vull recomanar que t'ho fan viure tu com una passió. Estàs escoltant i no penses en res més perquè et dona una cosa que no és avorrida i dius, ostres, que és una cosa fantàstica. Per mi és el millor. Que vagi molt bé, bon dia.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca.
3: Repetiràs.

0: Bona nit.
1: Hola, bon dia. Soc en Marc Domínguez. Avui us recomanaré un llibre que és La pilota Hapler. És un llibre per totes les edats escrit per Jordi Cervera, un autor excel·lent en l'escriptura de llibres. El llibre tracta d'un estiu que es pot convertir en un càstig per a l'Abril, que és la protagonista. Emma, la seva millor amiga, passarà les vacances amb ella i la seva família. Tot seria perfecte si l'Emma no s'hagués enamorat del seu germà Biel, el que l'Abril no suporta per egoista i mentider. Un desconegut personatge canviarà les seves vacances i la relació entre els dos germans. Després de triomfar en la vida, ensenyarà als nois que l'èxit no val res si es construeix amb trampes i allunyant-los d'aquells que farien al món un lloc feliç. Què pot passar en les seves vacances? S'ho passaran bé o malament? Llegiu-vos aquest llibre.
2: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
3: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
4: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: defineix tranquil·litat.
1: No et preocupis si no ens vols escoltar.
2: Eh?
1: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vilasacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
3: Ostres, tu!
1: Així de fàcil és la situació.
4: Comalleu!
1: I només a Ràdio Vilasacra seleccionem el millor del millor.
3: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.

0: Des de l'Alt Empordà al món, avui el Far d'Empordà.
1: Vius aferrat del turó que sura, damunt la mar en calma dels conreus i en immòbil, alada, cingladura, travesses l'Empordà que tens als peus. En cap escull inesperat t'encalles, en mar i cel domines tots els blaus. Veus Empòrion, la de les tres muralles, Fortià de la Reina, els dos palaus, Castelló, la del pont de set arcades, i Magna Catedral, que el poeta ungí relligant els sonets i les balades amb les cintes del vers alexandrí. El Pirineu, que l'urc dels vents concita i volca neu als flancs del Canigó. La muntanya del món, que posa fita entre l'Empordà i la Garrotja. L'horitzó, enllà dels aiguamolls i les closes on l'herba té desvaris de perfum i l'esmolada fals del golf de roses que sega espumes i agarbera llum. Far d'Empordà, que estrenes cada dia l'alba i la nit en casta nuditat. Ni la ciutat et guanya en gallardia, vivint com vius, per sobre la ciutat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A Catalunya, aquest juliol, el govern crearà la Direcció General de Disciplina d'Habitatge per multar els propietaris que s'assaltin la llei, com els topalls dels preus del lloguer. A l'agost hauria de començar a funcionar i la idea és que coordini el centenar d'inspectors que s'han d'encarregar de sancionar els incomplidors. Ho ha avançat la líder dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, després que el seu partit pactés amb el govern la creació d'una direcció general específica a canvi del seu suport als pressupostos de la Generalitat.
2: Aquí tenim fons voltors que estan comprant edificis sencers, fent fora els veïns i a les veïnes, estan saltant tota la legislació, podrien tindre una multa de fins a 900.000 euros i el govern està xiulant i mirant cap a un altre costat, i aquí cal contundència.
1: El règim sancionador preveu multes d'entre 90.000 i 900.000 euros per als propietaris, professionals i plataformes immobiliàries que cometin infraccions considerades greus o molt greus, com per exemple fixar el preu d'un habitatge de lloguer per sobre del topall marcat.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
3: Confirmat!
4: Original?
5: Sí.
4: Única?
5: Sí.
4: Creativa?
5: Sí.
4: Entenedora?
5: Sí.
4: Divertida?
5: I tant.
4: Intel·ligent?
5: Molt.
4: Innovadora?
6: La principal.
7: A més...
8: Sensacional.
7: Ei, a l'Alt Empordà.
9: Ah, quina sort!
10: Un espai de 5 estrelles.
11: Prepara't, escull la teva nau local i fes una oferta per un preu mínim.
12: Perquè a Altamira pots aconseguir la teva nau local, habitatge o garatge pujant amb fins un 60% de descompte. Tot una selecció d'immobles amb un preu de sortida super rebaixat.
11: Entra a altamiraimmuebles.com o truca'ns al 93 111 0009.

0: Ràdio Vila-Sacra.
1: Tenim el que d'altres no tenen.
2: Oi, jote.
0: El camí de les herbes, amb Alicia Herrera, la biòloga de les plantes medicinals.
3: Cada setmana anem aprofundint en aquests temes gràcies a la nostra biòloga, gràcies a l'Alicia Herrera. Benvinguda, Alicia. Avui parlem de l'Artemisia, m'has avançat.
2: Sí, l'has avançat, eh? Sí. L'Artemisia, que hi ha moltíssimes, bueno, hi ha bastantes espècies d'Artemisia. Nosaltres intentarem parlar-ne en aquests 10 minuts de 3 espècies d'Artemisia.
3: 3? Ni més ni menys.
2: Sí. 3. La primera que parlarem serà la que és d'aquí, de nativa d'Europa, associada a llegendes, que és l'Artemisia vulgaris, llàstima d'aquest nom, vulgaris, però és la que tenim, la que creix al costat dels rius, amb aquesta forma de fulles que ens pot recordar una mica la del julivert. És una planta que pot arribar a fer 1 metre i no està mai sola, sempre hi ha una extensió, no?, d'Artemisia. També li diuen Altamira. I com que és una planta que hem dit que era nativa d'Europa, doncs està associada a llegendes gregues. Pensa, per exemple, que l'Artemisia era la germana d'Apolo, el déu grec, i és la deessa de la cacera, protectora de les dones. Es representa com una noia jove, valenta, que està en el bosc, que viu sola. Té com atributs l'arc i les fletxes, i és protectora de les dones i de l'embaràs i de totes les coses que tenen a veure amb les dones. Per tant, la planta en si també és protectora de les dones i també té aquesta funció. L'Artemisia està una mica en desús, ara mateix, perquè és una mica tòxica. Porta unes cetones, en concret una toiona, que són tòxiques, neurotòxiques. Per tant, no és una planta per dones embarassades, però sí que és una planta per dones fèrtils, diguéssim. Hi havia una cançó, no me'n recordo si era, no me'n recordo qui era la cançó, però deien que l'Artemisia era la herba de la risa, i es feien tradicionalment infusions quan estava a punt de venir la regla.
3: Alleugerí tots els símptomes.
2: Exacte, la regla. De fet, l'Artemisia també té una propietat que és la d'induir somnis lúcids. Saps aquests somnis que tu te'n recordes perfectament, que és com si estiguessis visquent. I això està relacionat també amb el poder que tenen les dones quan tenen la regla, que també està una mica oblidat i que s'hauria de reivindicar una mica, que és aquesta intuïció enfortida, diguéssim, que podem buscar en el nostre interior en aquell moment, doncs això, intuïcions que ens ajudin a tirar endavant amb la nostra vida. I l'Artemisia també ens ajuda a fer aquesta funció. Es pot fer amb una infusió, ho hem dit. No recomano, però s'havia fumat també l'Artemisia per induir aquests somnis lúcids o enfortir aquesta intuïció, o un ús més segur, que és posar-la sota el coixí. Si poses sota el coixí també tens aquests somnis premonitoris, no?, per dir-ho d'alguna manera, que és interessant,
3: Quantes coses curioses que podem descobrir, no?, gràcies a totes aquestes plantes.
2: Amb una herba que està al costat dels rius, no necessàriament al costat dels rius, però sí dels recs, encara que no portin aigua, que són herbes que a vegades les estassen sense donar-te compte i te quedes sense aquestes herbes i aquest poder, no?, tan oblidat. Com a curiositat també, per exemple, i segurament també amb aquesta funció de protecció, s'han trobat les sandàlies, restes de sandàlies romanes, que portaven com un coixí d'herbes, no?, de fulles d'Artemisia a la planta dels peus. Sabem que les plantes del peu també és un lloc on s'absorbeix molt bé els principis actius de les herbes, i portaven aquesta, com aquesta herba, doncs, per protecció, i també segurament per donar-los força per caminar, que pensa que les legions romanes caminaven cada dia 30 quilòmetres. Ara mateix es fa servir com a repel·lent d'insectes, que també funciona. També ho barrejaven a l'edat mitjana en els llits. Saps que a l'edat mitjana, doncs, feien llits amb palla o llana o el que trobaven, i també barrejaven aquesta herba i segurament lavanda i coses d'aquestes perquè donés bona olor. I podem dir algunes combinacions de receptes d'Artemisia, Artemisia vulgaris, estem parlant. Per exemple, per la digestió, que es pot barrejar una mica amb camamilla i menta per tenir una bona digestió, posar-hi poquet.